Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Let's do it.

0: I el festival Microclima, que se celebra a Camprodon, presenta una edició, una de les edicions més ambicioses, amb més artistes que mai, i un recinte ampliat que permetrà un major aforament. Recordem que se celebra el 31 de juliol, 1 i 2 i 3 d'agost a Camprodon, que confirma així el seu creixement després d'un 2025 que va registrar un 90% d'ocupació. Un festival que proposa un cartell 100% català i format per artistes que tots ells canten majoritàriament en català. I és que el Microclima reivindica d'aquesta manera el talent local en una edició que combina bandes de referència de la música catalana amb grups i artistes que estan marcant el present i marcaran el futur de la música a casa nostra. La primera de les quatre jornades, que serà en aquest cas divendres, estarà encapçalada per Sidoni, que acaben de presentar el seu primer disc íntegrament en català, Catalan Graffiti, i Mishima, que tornen, en aquest cas, a Camprodon després d'estrenar-se al Microclima en l'edició del 2023. Recordem, en aquest cas, els Mishima.
1: Quina begut en tindrà ser tota la vida.
0: Abans, Nyandú, que els estàvem escoltant, que anuncien d'aquesta manera la seva tornada als escenaris després de 5 anys d'aturada, i també al·lèrgiques al pol·len. Convertides en la girl band del moment a Catalunya amb la seva gira Una Hora de Rock.
1: Tan eficaç, tan eficaç com l'aspirina.
0: I la nit de dissabte, que ja havia anunciat els seus plats forts, serà una de les grans cites de l'estiu a Catalunya, on actuen, entre d'altres, els Pets.

Els Pets cantant les 40. Amb temes com Una estona de cel, però atenció, perquè també hi seran els Amics de les Arts. En aquest cas, 20 anys d'Amics de les Arts. Una jornada de celebració que ha tingut una gran rebuda de públic i que ja havia pràcticament exhaurit les entrades abans de l'ampliació de l'aforament. S'hi afegiran per obrir la nit Cel Obert, una proposta indie-pop que es va estrenar el 2024 amb l'àlbum Llum i que aquesta primavera publicarà en l'EP Xamfrà. Va dir... No agafis pas el cotxe. L'última nit de festival abans de la jornada familiar serà amb el protagonisme per a 5 propostes que formen una programació de referència de la nova escena indie. Tarta Relena, una de les propostes més particulars, Masoni, Anna Andreu, atenció perquè també actuaran Remei de Cala Fresca.

I el festival el tancarà un grup de moda de música catalana, la Ludwig Band, que l'any passat ja van omplir la Mare de Déu de la Font i enguany oferiran un espectacle per a públic familiar. L'autoanomenat segon millor grup d'Espolla encapçalarà la programació del Microclima en família.

com dèiem, Sidoní, Mishima, Al·lèrgiques al Polen, Nyandú, Cristena, Jur de Fet, estaran divendres. Els Pets, Els Amics de les Arts, Cel Obert, Aurora, estaran dissabte. Tarta Relena, Amazoni, Anna Andreu, Remei de Calafresca i Minibús Intergalàctic, diumenge, juntament amb Lluqui, amb Valverde. I dilluns, Microquima en Família, amb la Ludwig Band. També estarà l'Eduard Janola, Joanola, volem dir, Planeta Trampolí, i un microclima amb la colla gegantera de la Vall de Camprodon. No us perdeu aquest cap de setmana al Festival Microclima a Camprodon.

0: Un dels protagonistes d'aquesta festa major ha estat, sens dubte, la colla de gegants de Parets, que ha celebrat juntament amb els Diables el seu 30 aniversari. I ho van, en aquest cas, celebrar també amb un pregó conjunt, que va ser espectacular. En van participar la gent de la Pedra del Diable i van fer les seves actuacions. Un bon balanç de la festa major de la colla de gegants de Parets, tal com ens ha parlat l'Anna Dalmau. I volia felicitar, en aquest cas, a tots els veïns de Parets que hi van participar, així com també tots els participants de la colla, que en van ser molts. Una festa major viscuda amb molta intensitat, tal com deia una de les responsables de l'entitat, l'Anna Dalmau.
1: Quan s'acaba la festa major sempre queda aquella barreja de cansament, de satisfacció, però també amb una mica de nostàlgia. Des de la colla només podem fer un balanç immensament positiu d'aquests dies. Hem tornat a viure una festa major extraordinària, amb carrers i places plens de gent que ens han acompanyat en tots i cadascun dels actes que hem fet. Aquest escalf del públic és el que dona sentit a tot l'esforç que fem durant l'any. Volem agrair un cop més la gran acollida dels veïns i veïnes dels carrers per on passem. Sempre ens obren les portes de casa seva amb un somriure i fan que cada cercavila sigui especial. També volem felicitar tota la colla, clar, perquè darrere de cada ball, de cada música i de cada somriure hi ha moltes hores d'assaig, de preparació i de feina. Veure com tot aquest esforç acaba convertint-se en places plenes, carrers emocionats i una festa major viscuda amb tanta intensitat és la nostra millor recompensa.
0: El toc d'inici, les dues sessions de la llegenda de la Pedra del Diable van ser èxits, tot i que el Pla Alfa de la Generalitat no va permetre llançar pirotècnia. Tot i això, tothom es va saber adaptar i va ser un èxit total, tal com ens deia l'Anna Dalmau.
1: La festa va començar amb el toc d'inici i va continuar amb les dues sessions de l'espectacle de la Pedra del Diable. Tot i que aquest any, a causa del nivell 3 del Pla Alfa, no van poder fer servir la pirotècnia, es va demostrar una vegada més la gran entesa entre les colles de gegants i de diables i sobretot el compromís de tothom per adaptar-se a les circumstàncies i tirar l'espectacle endavant, sense perdre en l'essència. Les adversitats no van fer més que demostrar la força de la cultura popular quan es treballa plegats. Una de les imatges més entranyables de la Festa Major arriba cada dissabte al matí, amb l'albada del gall. És un moment màgic veure com el gall recorre els carrers mentre la vila es desperta al so de les primeres melodies de la Festa Major. Any rere any, els veïns surten als balcons, als portals o baixen directament al carrer, encara que sigui en pijama i amb les lleganyes als ulls. I un somriure per compartir aquest instant tan especial. És una manera preciosa de donar la benvinguda a un dels dies més intensos de la festa i un record que ens emociona cada any.
0: I destacar les dues cercaviles, amb hores i hores ballant i un públic entregat. L'acte del ram al carrer també va ser molt especial, tal com ens deia l'Anna Dalmau.
1: Després han arribat les dues cercaviles, amb més de 4 hores de balls, música i cultura popular pels carrers del casc antic. Hores i hores compartint la festa amb un públic entregat que ens ha acompanyat en cada plaça, en cada carrer i en cada ball, convertint cada recorregut en una autèntica celebració. Un dels moments més especials per això ha estat, sens dubte, l'acte del ram al carrer. Enguany celebrava la seva 4ª edició i podem dir que ja s'ha consolidat com un dels actes imprescindibles de la nostra festa major. Aquest any, el carrer Barcelona va tenir l'honor de posar el ram al Marcel, que va ser el diumenge, rebut pel passeig Joan Miró. Un dels moments més emotius de la festa. Les llàgrimes contingudes, les abraçades i els aplaudiments van parlar per si sols, quan els més petits de la colla van ser els encarregats de fer l'entrega del ram, demostrant que el futur de les nostres tradicions està en molt bones mans. I com marca la tradició, el toca plegar va posar el punt final a la festa major. Totes les figures es van tornar a retrobar una última vegada per acomiadar-se fins l'any vinent, en aquell instant en què la il·lusió de tot el que s'ha viscut es barreja amb les ganes de tornar-hi. Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat, als veïns, als col·laboradors, a les entitats i sobretot a tota la colla, perquè la Festa Major no són només uns dies al calendari, és el resultat de l'esforç, la il·lusió i l'estima de molta gent que treballem durant tot l'any perquè els nostres carrers s'omplin de cultura popular, d'emocions i de records, que perduraran molt més enllà d'aquests dies.
0: L'Anna també destacava dos moments. Un d'ells, el pregó compartit amb els Diables.
1: La Festa Major d'enguany, per això, també ens ha deixat dos moments extraordinaris, que de ben segur quedaran gravats en la memòria de tots els qui ho hem viscut. El primer va ser el pregó, que aquest any vam tenir l'honor de compartir amb els Diables. Va ser molt més que l'inici oficial de la Festa Major. Va ser un exemple de complicitat, de confiança i de l'estima que uneix les dues colles, que any rere any treballem colze amb colze per fer créixer la cultura popular. Compartir aquell balcó i donar plegats el tret de sortir de la festa va simbolitzar la força de treballar junts i va demostrar que quan les entitats sumem esforços, el resultat sempre és encara més gran.
0: I com no, també el rellotge amb la celebració també dels 30 anys.
1: L'altre gran moment va arribar amb el rellotge. Enguany, coincidint amb la celebració dels 30 anys de la colla, van voler fer un pas més i oferir un rellotge inèdit. La primera vegada, els 5 personatges que tradicionalment apareixen al balcó s'hi van afegir les nostres 5 figures, el Marcel, l'Elisenda, el Lucifer, el Gall i el Vitro. Veure-les compartir protagonisme en un dels actes més emblemàtics de la nostra Festa Major va ser un moment únic. Va ser carregat d'emoció i de simbolisme. Va ser una manera preciosa de celebrar 3 dècades d'història, recordant tot el camí que hem recorregut, tota la gent que ha format part de la colla i totes les generacions que han fet possible arribar fins aquí. Per uns instants, passat, present i futur, es van trobar en un mateix escenari, oferint una imatge que difícilment oblidarem. Hi ha actes que s'acaben quan baixa el taló, però n'hi ha d'altres que perduren perquè es converteixen en records compartits. El pregó i aquest rellotge tan especial ja formen part dels nostres moments que expliquem quan expliquem la història de la nostra colla i de la nostra Festa Major.
0: Tot un èxit, tal com ens deia l'Anna Dalmau, de la colla de gegants de Parets a la Festa Major de Parets del Vallès.

0: La mida popular que va organitzar el Club Atletisme Parets el dissabte passat de Festa Major també va ser tot un èxit. Més o menys van haver els mateixos participants en les dues primeres categories més petites, però van arribar a 80, en aquest cas la milla absoluta, concretament de 2010 fins enrere. El guanyador, primer masculí, Joan Sepmont, segon, Víctor Guillem, i tercer, Gerard Corbera, el primer del club masculí, primer en aquest cas va ser Marco Sevillano. En l'apartat femení, la primera va ser Ariadna Navarro, segona la Carme Marzo i la tercera la Sònia Gordillo. La primera, el club femení, va ser la Sònia Tomàs. Pel que fa a la cursa mini, milla, de 2017 a 2026, va ser Marco Oliver el primer, en masculí, Òscar Marván el segon, tercer Àxel de la Cruz, el primer del club masculí, Adam Rodríguez. El primer femenina, en aquest cas, va ser Gabriela Rivero, segona la Martina Navarro i tercera l'Olaya Barón. El primer del club femení va ser Lua de la Cruz. I pel que fa a la milla infantil de 2016 a 2011, Jan Lapuente, del Club Atletisme Parets, va ser el primer, segon en Marc Moral, tercer Jefferson Fernando. El primer del club masculí va ser Lluc Barón. En l'apartat femení, Maria García va ser la primera, la segona la Maria Casado i tercera la Clàudia Fernández. La primera del club femení van ser Arlet i Ona Lapuente. Ens en parlava precisament de com va anar aquesta prova i amb una gran participació president del Club Atletisme Parets, Salva Corbera.
1: Aquest cap de setmana s'ha disputat la milla de Parets, la 18a edició, a la qual ha sigut tot un èxit. La veritat és que hem tingut més participació que mai. A la categoria dels petits i la categoria de la milla infantil, més o menys hem anat com a 3 anys, però la milla absoluta, doncs, bueno, hem batut tots els rècords i ens hem anat a prop de 80 atletes, una mica en el límit, doncs l'espai que tenim és el que és, però bueno, en aquest cas molt, molt contents. També en aquest cas la participació del Casal d'Avis de la Perra Serradora, vull dir que una vegada més han estat allà, que sempre és una cursa emocionant i en el que també una mica disfrutem tots. Vull dir que en aquest cas, bueno, donem per acabada la primera part de la temporada, ara sí que ja toca descansar i al setembre tornarem amb tots els ànims del món. Unes salutacions.
0: I com no destacar la cursa, en aquest cas amb els avis de la residència Pedra Serrada, on també van participar. Destacar, doncs, aquesta milla popular del Club Atletisme Parets de Festa Major.

0: i arriba una nova onada de calor. D'això ens en parlarà més concretament amb Marc Jaureguizar, el nostre home del temps, el nostre meteoròleg. Marc, nova onada de calor o què?
1: Hola, Carles. Nova onada de calor, sí senyor. La quarta, i a veure la intensitat i sobretot la durada d'aquesta onada, perquè sembla que sobretot pot ser molt llarga.
0: Avui picarà.
1: Avui començarà a picar. Avui, després d'una jornada d'ahir, on aquí a Parets vam arribar als 34 graus i mig, es va estar relativament bé. A partir d'avui les temperatures pugen i avui estaríem parlant ja de valors propers als 36, 37, 37 graus i mig aquí al poble. Per tant, una calor que a poc va augmentant i també, sobretot a l'interior de Catalunya, el Pla de Lleida, les Valls del Pirineu també, aquests valors, sobretot el Pla de Lleida, ja s'acostaran o inclús sobrepassaran lleugerament aquests 40 graus.
0: I això, com dius, Marc, durarà dies.
1: Durarà dies. Estem a 29 de juliol i, segons els models, ens indiquen que aquesta onada de calor ens podria acompanyar ben bé fins al 5-6 d'agost, segur. A partir d'aleshores sembla que podríem tenir una lleugera baixada, però l'intensitat és a partir d'avui fins al 5-6 d'agost.
0: O sigui, calcem-nos. Què és el que hem de fer? Quines recomanacions doneu als meteoròlegs per tot això?
1: Primer de tot, tenir cap. No fer coses que no haguem de fer a plena onada de calor. Adaptar els horaris. És una bona... Si hem de sortir, per exemple, a comprar i és molt necessari, doncs potser cal esperar a sortir una hora on no faci tanta calor, a últimes hores de la tarda, a primeres hores del matí, beure molta aigua. O el que dèiem, organitzar aquestes tasques millor, no? El nostre dia a dia, la feina, també és molt important, sobretot la gent que treballa a l'aire lliure, doncs no exposar-se o evitar al màxim possible l'exposició del sol, utilitzar molta protecció solar, ja des de les primeres hores del matí, i cal fer moltes pauses, doncs si fem qualsevol activitat, doncs agafar sempre la millor posició en el sentit de sota un arbre, en zones més fresques, els que anomenem nosaltres refugis climàtics, utilitzar-los al màxim possible. I també és molt recomanable utilitzar una roba que sigui transpirable, és a dir, que no sigui, òbviament, molt gruixuda, i sobretot té molta importància els colors. Uns colors foscos farà que aquesta calor s'agafi més, no? Pues utilitza colors molt més clars, el blanc és ideal perquè aquesta calor no es quedi impregnada al nostre cos, i per tant aquesta roba és bàsicament molt important també. Però aquests serien els trets destacats per evitar uns cops de calor.
0: Deixa'm treure'm doncs la samarreta negra que porto.
1: Sí, sobretot si surt el sol. Si t'hi fixes, tenim un exemple molt clar en els habitatges. Tu quan vas al Pirineu, que bé te'l coneixes, al Pirineu tenim uns habitatges més foscos per agafar doncs, molt més aquesta radiació solar i puguis calfar les llars. En canvi, si tu te'n vas al sud peninsular, totes les cases són d'aquest color blanc, perquè aquí fa molta més calor, la radiació solar, doncs, la com tu diria jo ara, no trobo la paraula adient, la refusa.
0: Sí, sí.
1: I això fa doncs, que es mantinguin relativament més fresques dins de casa. Aquí a casa nostra el que podem fer és, durant tot el dia, baixar persianes, tancar finestres, si tenim aires acondicionats, encendre'ls, i el que farem és que a últimes hores de la tarda obrir finestres amb l'entrada de la marinada una miqueta més fresca, doncs farà que aquesta temperatura sigui una miqueta més agradable a dins de les nostres cases.
0: Els que van a zones costeres de platja, també vigilar amb tema del mar, platja, crema solar i no exposar-se tampoc tantes hores a la platja, oi?
1: Sí, podem evitar-ho millor que millor. Sota les sombrilles, els parasols, posar-se molta crema, això és de vital importància. I repetim, si podem evitar anar a la platja, per exemple, a les hores centrals del dia, molt millor, sobretot si anem amb criatures. És el que t'he dit al principi, hem d'utilitzar en aquests casos més el cap i pensar-ho dos vegades per no tenir un susto.
0: I a la muntanya igual, el que diuen, avui pujarem una muntanya de 2.000 metres, que ja no farà tanta calor, però clar, el sol pica igual i igual és pitjor.
1: Sí, i sobretot anar ben protegits, amb gorres, amb gorros, si cal màniga llarga que sigui clara, ens ajudarà molt més. Si veiem que ens estem cansant, doncs parem, ens posem a l'ombra, bevem molta aigua, perquè potser el cos ens està advertint de que ens podem començar a tenir un cop de calor. Per tant, també és important escoltar el cos, i si el cos ens està donant unes senyals que no estem acostumats, parem, reposem i sobretot bevem.
0: Gràcies per aquestes recomanacions. Les anirem repetint, perquè veig que serà la pauta de tots aquests dies que estarem aquí amb vosaltres ara fins a principi de la setmana que ve. En Marc també agafa les vacances a meitats de mes i també voldrà deixar, i en aquest cas no sé si que encara col·laboraràs també amb la xarxa.
1: Sí, a partir del mes d'agost tots els dies estarem allà fent el temps, tot el mes d'agost fins al dia mitjans de mes, i ens podreu seguir també per allà.
0: Molt bé. Doncs, Marc, moltes gràcies, com sempre, per les recomanacions i fins demà.
1: Fins demà, que vagi molt bé.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Aquest dimecres 29 de juliol a les 6 de la tarda a la sala Besar de la cooperativa se celebra sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Parets, la darrera d'aquest mes. Entre els temes, a la part resolutiva, hi ha aprovar els esborranys a les actes de les sessions anteriors. També una sobre aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets a 1 de gener del 2026. Un altre dels punts és aprovar el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs-Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un altre dels punts és aprovar els reconeixements extrajudicials a crèdit de les obligacions. També aprovar la convalidació de l'omissió de la funció interventora dels expedients i l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. En l'activitat de control es donarà compte d'acords i resolucions diverses. També es donarà compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus de 23 de juliol per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació presentada per l'equip de govern. També dona compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 23 de juliol sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També dona compte de la moció de la Junta de Portaveus per l'ús ètic, responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament de Parets, presentada pel grup Ara Parets Esquerra. També moció pel el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. Al final hi hauran precs i preguntes. Com dèiem, sessió ordinària del ple municipal que se celebrarà aquest dimecres a les 6 de la tarda i que podreu escoltar per RAC 107 i també pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Un dels protagonistes d'aquesta festa major ha estat, sens dubte, la colla de gegants de Parets que ha celebrat juntament amb els Diables el seu 30 aniversari. I ho van, en aquest cas, celebrar també amb un pregó conjunt que va ser espectacular. En van participar la gent de la Pedra del Diable i van fer les seves actuacions. Un bon balanç de la festa major de la colla de gegants de Parets, tal com ens ha parlat l'Anna Dalmau. I volia felicitar, en aquest cas, a tots els veïns de Parets que hi van participar, així com també tots els participants de la colla, que en van ser molts. Una festa major viscuda amb molta intensitat, tal com deia una de les responsables de l'entitat, l'Anna Dalmau.
2: Quan s'acaba la festa major sempre queda aquella barreja de cansament, de satisfacció, però també amb una mica de nostàlgia. Des de la colla només podem fer un balanç immensament positiu d'aquests dies. Hem tornat a viure una festa major extraordinària, amb carrers i places plens de

0: gent que ens han acompanyat en tots i cadascun dels actes que hem fet. Aquest escalf del públic és el que dona sentit a tot l'esforç que fem durant l'any. Volem agrair un cop més la gran acollida dels veïns i veïnes dels carrers per on passem. Sempre ens obren les portes de casa seva amb un somriure i fan que cada cercavila sigui especial. També volem felicitar tota la colla, clar, perquè darrere de cada ball, de cada música i de cada somriure hi ha moltes hores d'assaig de preparació i de feina. Veure com tot aquest esforç acaba convertint-se en places plenes, carrers emocionats i una festa major viscuda amb tanta intensitat és la nostra millor recompensa.
1: El toc d'inici i les dues sessions de l'Agenda de la Pedra del Diable van ser èxits, tot i que el Pla Alfa de la Generalitat no va permetre llançar pirotècnia. Tot i això, tothom es va saber adaptar i va ser un èxit total, tal com ens deia l'Anna Dalmau.
0: La festa va començar amb el toc d'inici i va continuar amb les dues sessions de l'espectacle de la Pedra del Diable. Tot i que aquest any, a causa del nivell 3 del Pla Alfa, no van poder fer servir la pirotècnia, es va demostrar una vegada més la gran entesa entre les colles de gegants i de diables i sobretot el compromís de tothom per adaptar-se a les circumstàncies i tirar l'espectacle endavant, sense perdre en l'essència. Les adversitats no van fer més que demostrar la força de la cultura popular quan es treballa plegats. Una de les imatges més entranyables de la Festa Major arriba cada dissabte al matí, amb l'albada del gall. És un moment màgic veure com el gall recorre els carrers mentre la vila es desperta al so de les primeres melodies de la Festa Major. Any rere any, els veïns surten als balcons, als portals o baixen directament al carrer, encara que sigui en pijama i amb les lleganyes als ulls. I un somriure per compartir aquest instant tan especial. És una manera preciosa de donar la benvinguda a un dels dies més intensos de la festa i un record que ens emociona cada any.
1: I destacar les dues cercaviles, amb hores i hores ballant i un públic entregat. L'acte del ram al carrer també va ser molt especial, tal com ens deia l'Anna Dalmau.
0: Després han arribat les dues cercaviles, amb més de 4 hores de balls, música i cultura popular pels carrers del casc antic. Hores i hores compartint la festa amb un públic entregat que ens ha acompanyat en cada plaça, en cada carrer i en cada ball, convertint cada recorregut en una autèntica celebració. Un dels moments més especials per això ha estat, sens dubte, l'acte del ram al carrer. Enguany celebrava la seva 4ª edició i podem dir que ja s'ha consolidat com un dels actes imprescindibles de la nostra Festa Major. Aquest any, el carrer Barcelona va tenir l'honor de posar el ram al Marcel, que va ser, el diumenge, rebut pel passeig Joan Miró. Un dels moments més emotius de la festa. Les llàgrimes contingudes, les abraçades i els aplaudiments van parlar per si sols, quan els més petits de la colla van ser els encarregats de fer l'entrega del ram, demostrant que el futur de les nostres tradicions està en molt bones mans. I com marca la tradició, el toc a plegar va posar el punt final a la Festa Major. Totes les figures es van tornar a retrobar una última vegada per acomiadar-se fins l'any vinent, en aquell instant en què la il·lusió de tot el que s'ha viscut es barreja amb les ganes de tornar-hi. Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat, als veïns, als col·laboradors, a les entitats i sobretot a tota la colla, perquè la Festa Major no són només uns dies al calendari, és el resultat de l'esforç, la il·lusió i l'estima de molta gent que treballem durant tot l'any perquè els nostres carrers s'omplin de cultura popular, d'emocions i de records, que perduraran molt més enllà d'aquests dies.
1: L'Anna també destacava dos moments, un d'ells, o pregó compartit amb els diables.
0: La Festa Major d'enguany, per això, també ens ha deixat dos moments extraordinaris, que de ben segur quedaran gravats en la memòria de tots els qui ho hem viscut. De primer va ser el pregó, que aquest any vam tenir l'honor de compartir amb els diables. Va ser molt més que l'inici oficial de la Festa Major. Va ser un exemple de complicitat, de confiança i de l'estima que uneix les dues colles, que any rere any treballem colze amb colze per fer créixer la cultura popular. Compartir aquell balcó i donar plegats el tret de sortir de la festa va simbolitzar la força de treballar junts i va demostrar que quan les entitats sumem esforços, el resultat sempre és encara més gran.
1: I com no, també el rellotge amb la celebració també dels 30 anys.
0: L'altre gran moment va arribar amb el rellotge. Enguany, coincidint amb la celebració dels 30 anys de la colla, van voler fer un pas més i oferir un rellotge inèdit. La primera vegada, els 5 personatges que tradicionalment apareixen al balcó s'hi van afegir les nostres cinc figures, el Marcel, l'Elisenda, el Llucifer, el Gall i el Mitro. Veure-les compartir protagonisme en un dels actes més emblemàtics de la nostra festa major va ser un moment únic. Va ser carregat d'emoció i de simbolisme. Va ser una manera preciosa de celebrar tres dècades d'història, recordant tot el camí que hem recorregut, tota la gent que ha format part de la colla i totes les generacions que han fet possible arribar fins aquí. Per uns instants, passat, present i futur, es van trobar en un mateix escenari, oferint una imatge que difícilment oblidarem. Hi ha actes que s'acaben quan baixa el taló, però n'hi ha d'altres que perduren perquè es converteixen en records compartits. El pregó i aquest rellotge tan especial ja formen part dels nostres moments que expliquem quan expliquem la història de la nostra colla i de la nostra festa major.
1: Tot un èxit, tal com ens deia l'Anna Dalmau, de la colla de gegants de Parets a la festa major de Parets del Vallès.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: La milla popular que va organitzar el Club Atletisme Parets el dissabte passat de festa major també va ser tot un èxit. Més o menys van haver els mateixos participants en les dues primeres categories més petites, però van arribar a 80, en aquest cas la milla absoluta, concretament de 2010 fins enrere. El guanyador, primer masculí, Joan Sepmont, segon, Víctor Guillem, i tercer, Gerard Corbera, el primer del club masculí, primer en aquest cas va ser Marco Sevillano. En l'apartat femení, la primera va ser Ariadna Navarro, segona la Carme Marzo i la tercera la Sònia Gordillo. La primera, el club femení, va ser la Sònia Tomàs. Pel que fa a la cursa mini, milla, de 2017 a 2026, va ser Marc Oliver el primer, en masculí, Òscar Marván el segon, tercer Àxel de la Cruz, el primer del club masculí, Adam Rodríguez. El primer femenina, en aquest cas, va ser Gabriela Rivero, segona la Martina Navarro i tercera l'Olaya Barón. El primer del club femení va ser Lua de la Cruz. I pel que fa a la milla infantil de 2016 a 2011, Jan Lapuente, del Club Atletisme Parets, va ser el primer, segon en Marc Moral, tercer Jefferson Fernando. El primer del club masculí va ser Lluc Barón. En l'apartat femení, Maria García va ser la primera, la segona la Maria Casado i tercera la Clàudia Fernández. La primera al club femení van ser Arlet i Ona Lapuente. Ens en parlava precisament de com va anar aquesta prova i amb una gran participació president del Club Atletisme Parets, Salva Corbera.
3: Aquest cap de setmana s'ha disputat la milla de Parets, la de 18a edició, a la qual ha sigut tot un èxit. La veritat és que hem tingut més participació que mai. A la categoria dels petits i la categoria de la milla infantil, més o menys hem anat com a 3 anys, però la milla absoluta, doncs, bueno, hem batut tots els rècords i ens hem anat a prop de 80 atletes, una mica en el límit, doncs l'espai que tenim és el que és, però bueno, en aquest cas molt, molt contents. També en aquest cas la participació del bon Casal d'Avis de la Perra Serradora, vull dir que una vegada més han estat allà, que sempre és una cursa emocionant i en el que també una mica disfrutem tots. Vull dir que en aquest cas, bueno, donem per acabada la primera part de la temporada, ara sí que ja toca descansar i al setembre tornarem amb tots els ànims del món. Unes salutacions.
1: I com no destacar la cursa, en aquest cas amb els avis de la residència Pedra Serrada, on també van participar. Destacar, doncs, aquesta milla popular del Club Atletisme Parets de Festa Major.
2: El temps a RAP 107 FM. Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: I arriba una nova onada de calor. D'això ens en parlarà més concretament amb Marc Jaureguizar, el nostre home del temps, el nostre meteoròleg. Marc, nova onada de calor o què?
4: Hola, Carles. Nova onada de calor, sí senyor, la quarta, i a veure la intensitat i sobretot la durada d'aquesta onada, perquè sembla que sobretot pot ser molt llarga.
1: Avui picarà.
4: Avui començarà a picar. Avui, després d'una jornada d'ahir, on aquí a Parets vam arribar als 34 graus i mig, es va estar relativament bé. A partir d'avui les temperatures pugen i avui estaríem parlant ja de valors propers als 36, 37, 37 graus i mig aquí al poble. Per tant, una calor que a poc va augmentant, i també sobre tot a l'interior de Catalunya, el Pla de Lleida, les Valls del Pirineu també, aquests valors, sobretot el Pla de Lleida, ja s'acostaran o inclús sobrepassaran lleugerament aquests 40 graus.
1: I això, com dius, Marc, durarà dies?
4: Durarà dies. Estem a 29 de juliol i, segons els models, ens indiquen que aquesta onada de calor ens podria acompanyar ben bé fins al 5-6 d'agost, segur. A partir d'aleshores sembla que podríem tenir una lleugera baixada, però l'intensitat és a partir d'avui fins al 5-6 d'agost.
1: O sigui, calcem-nos. Què és el que hem de fer? Quines recomanacions doneu als meteoròlegs per tot això?
4: Primer de tot, tenir cap. No fer coses que no haguem de fer a plena onada de calor. Adaptar els horaris. És una bona... Si hem de sortir, per exemple, a comprar i és molt necessari, doncs potser cal esperar a sortir una hora on no faci tanta calor, a últimes hores de la tarda, a primeres hores del matí, beure molta aigua. El que dèiem, organitzar aquestes tasques millor, no? El nostre dia a dia, la feina, també és molt important, sobretot la gent que treballa a l'aire lliure, doncs no exposar-se o evitar al màxim possible l'exposició del sol, utilitzar molta protecció solar, ja des de les primeres hores del matí. Si cal fer moltes pauses, doncs si fem qualsevol activitat, doncs agafar sempre la millor posició en el sentit de sota un arbre, zones més fresques, els que anomenem nosaltres refugis climàtics, utilitzar-los al màxim possible. I també és molt recomanable utilitzar una roba que sigui transpirable, és a dir, que no sigui, òbviament, molt gruixuda, i sobretot té molta importància els colors. Uns colors foscos farà que aquesta calor s'agafi més, no? Pues utilitzar colors molt més clars, el blanc és ideal perquè aquesta calor no es quedi impregnada al nostre cos, i per tant aquesta roba és bàsicament molt important també. Però aquests serien els trets destacats per evitar uns cops de calor.
1: Deixa'm treure'm, doncs, la samarreta negra que porto.
4: Sí, sobretot si surt el sol. Si t'hi fixes, tenim un exemple molt clar en els habitatges. Tu quan vas al Pirineu, que bé te'l coneixes, al Pirineu tenim uns habitatges més foscos per agafar, doncs, molt més aquesta radiació solar i pugui escalfar les llars. En canvi, si tu te'n vas al sud peninsular, totes les cases són d'aquest color blanc, perquè aquí fa molta més calor, la radiació solar, doncs, la com t'ho diria jo ara, no trobo la paraula adient, no se la queda, no? La
1: sí,
4: refusa.
1: Sí.
4: I això fa, doncs, que es mantinguin relativament més fresques dins de casa. Aquí a casa nostra el que podem fer és, durant tot el dia, baixar persianes, tancar finestres, si tenim aires acondicionats, encendre'ls, i el que farem és que a últimes hores de la tarda obrir finestres amb l'entrada de la marinada una miqueta més fresca, doncs farà que aquesta temperatura sigui una miqueta més agradable a dins de les nostres cases.
1: Els que van a zones costeres de platja, també vigilar amb tema del mar, platja, crema solar, i no exposar-se tampoc tantes hores a la platja, oi?
4: Sí, podem evitar-ho millor que millor. Sota les sombrilles, els parasols, posar-se molta crema, això és de vital importància. I repetim, si podem evitar anar a la platja, per exemple, a les hores centrals del dia, molt millor, sobretot si anem amb criatures. És el que t'he dit al principi, hem d'utilitzar en aquests casos més el cap i pensar-ho dues vegades per no tenir un susto.
1: I a la muntanya igual, el que diuen, avui pujarem una muntanya de 2.000 metres, que ja no farà tanta calor, però clar, el sol pica igual i igual és pitjor.
4: Sí, i sobretot anar ben protegits, amb gorres, amb gorros. Si cal màniga llarga, que sigui clara, ens ajudarà molt més. Si veiem que ens estem cansant, doncs parem, ens posem a l'ombra, bevem molta aigua, perquè potser el cos ens està advertint de que ens podem començar a tenir un cop de calor. Per tant, també és important escoltar el cos, i si el cos ens està donant unes senyals que no estem acostumats, parem, reposem i, sobretot, bevem.
1: Gràcies per aquestes recomanacions. Les anirem repetint, perquè veig que serà la pauta de tots aquests dies que estarem aquí amb vosaltres ara fins a principi de la setmana que ve. El Marc també agafa les vacances a meitats de mes i també voldrà deixar, i en aquest cas no sé si que encara col·laboraràs també amb la xarxa.
4: Sí, a partir del mes d'agost tots els dies estarem allà fent el temps, tot el mes d'agost fins al dia mitjans de mes, i ens podreu seguir també per allà.
1: Molt bé. Doncs Marc, moltes gràcies com sempre per les recomanacions i fins demà.
4: Fins demà, que vagi molt bé.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: RAC 107. Notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils a múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: del ple celebrades els dies 28 de maig i 25 de juny de 2026. Si no hi ha cap comentari, donaríem a aprovar per unanimitat.
1: Perfecte.

0: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra. Dic que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones. El que portem, doncs, a aprovar i celebrar el ple és aquesta xifra provisional de població del municipi de Parets a 1 de gener de 2026, que d'acord amb les actuacions portades a terme és de 19.052 habitants. Passaríem, si voleu, al torn d'intervencions.
1: Bé, bona tarda a tots i a totes. En nom del grup municipal d'Ara Parets pel Canvi, són bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs segurament, no?, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat. En tot cas, nosaltres, com que són dades, votarem evidentment a favor d'aquesta xifra provisional a 1 de gener del 26.
0: Gràcies, Partit dels Socialistes de Catalunya.
2: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes, baixes o aquests canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és apassionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però, en tot cas, nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més de discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic.
0: Gràcies. Sumem esquerres a Parets.
3: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor també.
0: Gràcies. Parets per la República i Junts per Cat.
4: Gràcies, bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor també.
0: Bé, doncs, si no hi ha cap altra intervenció, si els sembla, donaríem aprovat per unanimitat el posicionament, no cal passar a la votació amb alçada. Doncs, senyor secretari, per unanimitat s'aprova aquesta dada. El següent punt de l'ordre del dia és aprovar el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs

0: Tordera per a la instal·lació d'una caseta per a l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Ens farà l'explicació sobre aquest punt el regidor Francesc de la Torre.
1: Moltes gràcies, alcalde, i molt bona tarda a tothom, a la gent que ens segueix a través del canal de YouTube. Llegirem a continuació la proposta relativa a l'aprovació del conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. L'ordre TET 934-2022, publicada al BOE del 30 de setembre, va aprovar les bases reguladores per la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva destinats a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua. Així mateix, va establir-se la primera convocatòria de subvencions corresponent a l'exercici 2022 en el marc del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua i d'acord amb el que disposa l'article número 61 del Real Decret 36/2020 del 30 de desembre. Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte PAITIDA, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic mitjançant resolució definitiva publicada al BOE número 275 de 17 de novembre 2023, pàgina 55.342. El Consorci en va resultar beneficiari d'aquesta subvenció i en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics, donar compliment als requeriments legals establerts al Reial Decret número 665/2023, que modifica el reglament del domini públic hidràulic i estableix els requeriments tècnics legals per les descàrregues als sistemes de sanejament. En tot cas, l'execució d'aquest projecte permet al nostre Ajuntament l'assoliment dels següents objectius reglamentaris: control directe sobre la qualitat de l'aigua del sistema, compliment d'aquest Reial Decret 665/2023 i dades necessàries per poder redactar el PICS, que és el Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament, segons l'article 259 del Reial Decret 665/2000/2023. En data de l'11 de novembre 2025, el Consorci Besòs Tordera ha presentat mitjançant registre d'entrada número 200/2025-RC-17193 sol·licitud de concessió d'ús privatiu de domini públic conjuntament amb una memòria tècnica justificativa de la solució proposada. Una solució que plantegen, entre d'altres, les següents actuacions: una caseta prefabricada de dimensions exteriors de 3×20x2,20 metres, on s'instal·laran els equips d'anàlisi de contaminació de l'aigua, una canalització hidràulica d'impulsió d'aigua residual soterrada, una canalització soterrada per l'estesa a alimentació elèctrica des del punt de subministrament que es determini fins a la caseta per alimentar aquests equips d'anàlisi, i la proposta planteja la col·locació d'una caseta a la parcel·la de referència cadastral, són molts números, no cal que els digui, situada en tot cas al carrer de la Salut, número 59, titularitat de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En definitiva, el que avui portem a aprovació, en primer lloc, és aprovar aquest conveni per la formalització de la concessió de domini públic de l'Ajuntament de Parets del Vallès en favor del Consorci Besòs Tordera, mitjançant el qual es cedeix l'ús privatiu de l'emplaçament de titularitat municipal designat al pacte, amb la finalitat d'instal·lar-hi una caseta d'anàlisi en continu que permeti obtenir dades sobre la qualitat de l'aigua i l'estat del sistema de sanejament per assolir els objectius ja esmentats en el marc d'execució del projecte PAITIDA. Segon, facultar l'alcalde per la signatura de l'esmentat conveni.
0: Gràcies. Passaríem, doncs, al torn d'intervencions. Ara apareix pel canvi Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Sí, bé, bona tarda a totes les que ens acompanyeu i també ens seguiu per les diferents xarxes socials o bé per la nostra ràdio. Des d'ara Parets pel Canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
0: Gràcies. Partit dels Socialistes de Catalunya.
3: Sí, el grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, doncs fer aquest prec, sé que s'ha de firmar un conveni, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només amb otorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció i de doncs, informació i educació a la ciutadania en el cas de que els informes que puguin esdevenir d'aquest tipus d'anàlisis d'aquesta infraestructura puguin arribar a ser negatius, que no necessàriament han de ser-ho, però avui per avui, si no tenim aquesta instal·lació, no ho sabem. En tot cas, el nostre vot serà a favor.
0: Gràcies. Sumem esquerres a parets.
4: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
0: Gràcies. Pares per la República, Junts per Cat.
5: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20x2x20, vull dir, és algo que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
0: Gràcies. Cal una segona intervenció o passarem directament a la votació? Bé, doncs, vots en contra? Abstencions? Vot a favor? El resultat ha estat, senyor secretari?
6: Sí, aprovada per unanimitat dels 16 regidors presents a la sessió.
0: Gràcies. Passaríem al següent punt, que amb petites diferències és igual que el que vindrà posterior, que és aprovar els reconeixements de l'expedient 4.597/2026, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions. El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.793,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2025. Passaríem, doncs, al torn d'intervencions. Ara apareix pel canvi Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Aquí estem parlant d'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments, però que tampoc és de rebut que compromisos del 2025, que aquí en tenim uns quants, del 2025, doncs encara no s'hagin pagat i vagin avui a ple quan som a punt d'arribar, d'entrar a l'agost de 2026. Nosaltres som molt comprensibles i ho hem dit moltes vegades, no farem populisme ni demagògia en aquestes qüestions. No farem el que en d'altres ocasions se'ns ha fet contra nosaltres, no? Quan gestionem en via pública i equipaments, sobretot en la feina de les factures que estaven pendents de pagament, i atribuir-ho a qüestions polítiques. No ens trobaran, i ho hem dit moltes vegades, en aquesta discussió que no ens porta res, per tant facilitarem que els proveïdors cobrin. I també entenem les dificultats que hi ha hagut en els darrers mesos en el nomenament de la intervenció de la tresoreria, però que no són un bon exemple i hem de millorar de cara a final de mandat. És a dir, hem de millorar de cara a final de mandat per no convertir precisament això en una eina que no hauria de ser habitual, no ho hem de convertir ja en una pràctica habitual i que formi part de la rutina dels plens municipals. Per tant, nosaltres, evidentment, que facilitarem, no posarem pegues en aquest pagament, però, evidentment, hem de treballar de futur en doble línia, licitació, i també, sobretot, intentar que, ara que sembla que veiem una mica, no?, la llum i que la cosa millora, doncs, accelerar-m'ho, sobretot per la imatge de la institució. Gràcies.
8: Gràcies. Només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta. Li passaria la paraula, doncs, ara al Partit Socialista de Catalunya.
9: Moltes gràcies, alcalde. Una sincera salutació a tots els que ho acompanyen avui en aquesta tarda tan calorosa, postfesta major. I passo a la meva intervenció. Doncs avui no estem debatent només un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars, veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per a aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou REC, perquè la majoria l'aprovi i donar el tema per tancat. Però el problema no desapareix perquè vostès s'aixequin la mà. De fet, aquesta proposta és demolidora. Reconeix que aquests expedients provenen de 10 omissions de la funció interventora, és a dir, 10 expedients en què el control previ no s'ha produït com correspon. I encara més greu, que el mateix informe afirmi que l'aprovació del REC no esmena els defectes de l'expedient. Només serveix per imputar la despesa al pressupost. I qui s'ha d'exigir de responsabilitats quan les despeses són sense consignació pressupostària o sense cap cobertura contractual? Doncs bé, si vostès mateixos ho reconeixen, doncs és inevitable fer-se la pregunta. A qui han exigit la seva responsabilitat? Quines mesures han adoptat perquè això no es torni a aprovar? La resposta és molt clara. Cap. Ara acaba de dir que han exigit responsabilitats. Suposo que ens faran retorn. Però aquesta manera de gestionar no només genera expedients irregulars, també perjudica els proveïdors. Quan no es planifica, quan els contractes no es tramiten a temps i quan les factures han d'esperar un REC per poder-se pagar, els augmenta el temps que les empreses han d'esperar a cobrar. I això té conseqüències. Incrementa el període mitjà de pagament, deteriora sobretot la relació amb els proveïdors i projecta una imatge d'ajuntament que no és capaç de gestionar amb solvència. Una administració solvent no només paga, pagar dintre dels terminis que li corresponen. I la millor manera de reduir el període mitjà de pagament no és aprovar més recs, sinó evitar que s'hagin de tramitar. El meu preocupant, però, és que avui no només no solucionem un problema, sinó que rebutgen qualsevol proposta destinada a evitar que es torni a repetir. Governar no és només limitar, regularitzar errors. Governar és tot el contrari, evitar-los. I vostès han demostrat que prefereixen continuar governant a cop de rec abans d'assumir els canvis que exigeixen una administració rigorosa. Per això el que avui queda en evidència no és la feina de l'oposició. El que avui queda en evidència és la falta d'autocrítica, la de capacitat de gestió i de voluntat política del govern. El nostre posicionament de vot el faré a la meva segona intervenció. Gràcies.
8: Gràcies. Sumem esquerres a parets.
4: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs, aquest pagament. El que sí que crec que, bueno, ja em sumo no, al que ja s'ha comentat, doncs, que sí que s'hauria de ser més rigorosa en el tema de les licitacions. Fa ja molts i molts mesos, de fet nosaltres formàvem part del govern i internament doncs, s'havia comentat moltes vegades que a les àrees tant d'equipaments com de via pública doncs, feia ja molts mesos que estem fora de contracte, de grans contractes que té aquest Ajuntament, no? I que per tant doncs, això no és assumible ni és viable doncs, per al nostre consistori, un consistori que, doncs, que tenim més de 30 milions l'any doncs, per poder funcionar. No? I per tant, són contractes que realment requereixen doncs, d'aquesta intervenció, de que evidentment han d'estar ben adjudicats i el que no podem allargar en el temps doncs, és aquesta deixadesa de com que al final les factures doncs, passen per al ple i la bona voluntat dels regidors que estem a l'oposició doncs, al final els abstenen-nos per poder-les pagar, doncs sí que és veritat que arriba un moment doncs, que això doncs, s'hauria de liquidar i s'haurien de començar a fer les coses ben fetes.
8: Gràcies. Res per la República, Junts per Cat.
5: Gràcies. Doncs una vegada més duem a ple factures pendents de pagament per omissió de la funció interventora. Aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos. Per altra banda, ens trobem amb el paper dels proveïdors que no han de patir aquesta mala gestió d'aquest nou govern i que han de cobrar per la feina que han fet. Per això, el nostre vot, com ja hem dit, sempre serà d'abstenció, de manera que no bloquejarem pas aquests pagaments, però mostrem novament, el nostre rebuig a aquesta manera de gestionar.
8: Gràcies. Passaríem, doncs, a una segona intervenció, exposició de vot. Ara pares pel canvi, Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Gràcies de nou. Nosaltres incidim amb el que hem dit abans, no volem fer política oportunista, sobretot en aquestes qüestions, ni prometre ni exigir allò, perquè nosaltres no hem governat en aquest moment, el que altres no han fet durant ben bé doncs, més de 5 anys en el govern, assumint aquestes responsabilitats. Penso que és molt fàcil, de vegades, donar lliçons al qui governa, però també s'ha de ser una mica també exemplar no?, a l'hora de fer aquestes propostes. Per tant, nosaltres que hem estat a l'oposició i continuem estant a l'oposició, malgrat que a vegades se'ns diu el contrari, doncs pensem que s'ha de donar temps perquè millora això no es millora de la nit al dia. I evidentment que qui ho diu i ara promet coses que no ha fet durant 5 anys en el govern, doncs està faltant a la veritat i està enganyant segurament a la ciutadania de parets. Nosaltres no volem enganyar la gent, els canvis no es faran, no vindran d'avui per demà, requereixen de canvis estructurals i dir tot el que no va en aquesta línia és no conèixer veritablement la realitat de l'Ajuntament de Parets. Per tant, nosaltres seguim amb la nostra actitud responsable, facilitarem, donem aquest temps necessari, que sabem que són moments complicats per la institució. Nosaltres no volem socapar en el que és aquesta política de demagògia, perquè en política no tot s'hi val, i evidentment que si ens poden facilitar de cara als pròxims mesos un calendari, com ja s'ha fet en altres àmbits de licitacions, nosaltres sabem, i no només ja és una qüestió de caràcter polític que tinguem un govern de 3 persones, tots som conscients de les dificultats que està tenint la plantilla i l'estructura actual de l'Ajuntament de Parets. I no ser conscient d'això, no fer pròpiament autocrítica, perquè segurament aquestes dificultats que s'han trobat al govern, que fins al mes de febrer era de 9 persones, se les hagués trobat el govern que n'hagués sorgit, el de 3, el de 7 o el que fos, i segurament se les trobarà el govern que en sorgeixi del pròxim 23 de maig. Per tant, hem de tendir a fer discursos, hem de fer discursos realistes i no fer demagògia, sobretot perquè la ciutadania després ens demanarà responsabilitats, i no a aquells que fan aquests discursos, sinó a tots els que ens presentem en unes eleccions. Evidentment que el govern el que ha de fer ara és començar a posar dates, com va fer, per exemple, amb Albert Urbà, doncs en la resta de licitacions. I jo agraeixo la informació que es facilita, i evidentment que en tot el que puguem col·laborar, ja saben que nosaltres estem per col·laborar i per treballar en benefici del poble i no per treure titulars interessats de tot allò que no s'ha fet segurament en molts anys de govern compartit i conjunt. El nostre vot facilitant-ho serà d'abstenció.
8: Gràcies. Segon torn d'intervenció, Partit dels Socialistes de Catalunya.
9: Gràcies, alcalde. Doncs sembla que vostè té molta més informació que nosaltres. A nosaltres ens posen aquest rec, sembla, per lo que està dient, sembla que té més informació, sembla que està en contacte directe. És el que està dient vostè, jo no m'estic inventant res. Nosaltres, mentre teníem la titularitat de la regidoria d'Hisenda, vam iniciar aquest circuit de rec perquè fos molt més dinàmic i anés més ràpid. De fet, això va ser una proposta nostra. No hi ha més. Si veuen, aquest rec i el posterior venen sempre de les mateixes àrees, i això jo ho vaig posar a la taula. El meu neguit era que aquestes àrees portaven l'expedient molt endarrerit, els contractes fora de lloc, no hi havia manera de posar ordre. I això, nosaltres, mentre jo era la regidora d'Hisenda i nosaltres teníem la titularitat d'Hisenda, això va estar damunt de la taula mes tras mes, intentant que l'àrea de manteniment, que l'àrea d'equipaments i de via pública pogués gestionar de manera més eficient tots els expedients, perquè nosaltres, la regidoria d'Hisenda, pogués pagar a data les factures. De totes maneres, no fem demagògia. La veritat és que la realitat és la realitat i no podem dir d'una altra manera que nosaltres hem estat pendents de tot això. És ara que, des del febrer, que no estem en aquest ajuntament, que sembla que, bueno, que tenen molts pals a la roda. Sí que és veritat que quan nosaltres hi érem estàvem molt pendents de tot això. Molt pendents de tot això, hombre. Vamos, ja te digo, ja te que sí. Bueno, el nostre posicionament serà d'abstenció. No votarem en contra perquè els proveïdors, evidentment, han de cobrar. Ells no són responsables de la manca de planificació ni dels errors de gestió d'aquest govern, però tampoc podem votar a favor. Perquè no demanem només aprovar factures, ens demanem avalar de manera gestional que es repeteix ple darrere ple i que s'ignoren sistemàticament les propostes que fem de l'oposició. I sobretot perquè és que si fem recull de totes les esmenes i tota, quasi bé la majoria dels recs provenen de les mateixes àrees. És que és molt fàcil, és posar remei en l'àrea que realment és la que té tot aquest enrenou muntat. I ja està.
8: Gràcies. Sumem esquerres a parets.
4: Sí, jo només afegir un parell de reflexions que igual també ja s'han fet. Per una banda, un tema que sí que és veritat que és bastant curiós, per dir-ho d'alguna manera suau, és que la majoria, la immensa gran majoria de totes les factures que provem a través d'aquest rec des de fa mesos, doncs provenen de les mateixes àrees. Per tant, sí que s'hauria de fer una mena d'estudi. L'alcalde ha parlat d'investigació, em sembla. Però sí que s'hauria d'intentar mirar a veure què està passant en aquells dos serveis, quin tipus de gestió s'està procedint, doncs perquè les factures doncs no ens tramitin com s'han de tramitar i que per tant doncs no puguin seguir el seu procediment habitual que ens marca la normativa i que per tant doncs hagin d'arribar a aquest ple doncs perquè els proveïdors puguin cobrar. Això per una banda. I d'altra banda, s'ha comentat el tema doncs dels serveis tècnics de l'Ajuntament, que és veritat que no estem passant per un bon moment, però també jo penso i faig la reflexió que quan un ajuntament doncs té un govern, doncs un govern amb majoria, un govern clar, un govern que té un projecte sòlid, doncs un govern que pot donar una continuïtat als diferents projectes, doncs també hi ha molts tècnics que se senten més a gust i per tant doncs igual doncs es queden a la casa. Quan cada dia es canvia de criteri, quan veus que hi ha molta inestabilitat dins de la casa, doncs potser molts d'aquells tècnics que fins ara estaven bé a casa nostra, doncs en algun moment també la gent doncs decideix. Evidentment, i només faltaria, doncs tenen tota la llibertat de fer-ho, doncs potser de canviar a altres projectes, no? I jo crec que aquesta inestabilitat que parlem, doncs a vegades no és casualitat, a vegades els governs en aquestes inestabilitats doncs també influïm molt, no? I ja està, dit això, doncs nosaltres ens abstindrem perquè els proveïdors puguin cobrar.
8: Gràcies. Ara és per la República, Junts per Cat.
5: Gràcies. Nosaltres en qualsevol cas no canviarem el relat que hem tingut sempre. Creiem que la responsabilitat d'un govern, sigui de 3, sigui de 9, sigui del color que sigui, és gestionar de manera responsable. Això no és nou. Tenim, i ho sabem, tenim contractes vençuts des de fa més de 2 anys. És a dir, no és un problema actual, que el govern actual no ho ha solucionat també, però que s'arrossega de fa anys, és una realitat. Ara se'ns diu que es ficava sobre la taula, sembla que el govern ni tan unit ni tan cohesionat, perquè ara està sortint tot, però en qualsevol cas el que està clar és que els darrers anys no hi ha hagut una bona gestió i és el que ara s'està pagant. Nosaltres, com ja hem dit, evidentment aquestes factures s'han de pagar, sempre facilitarem aquest pagament, però sí que creiem que hi ha una manca de responsabilitats que s'arrosseguen de fa massa temps i que s'hauria de treballar en que això per fi s'acabi d'una vegada i posar tots els contractes en temps, en forma, i que així es pugui pagar tot en temps i hora, perquè no és seriós.
8: Molt bé, doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova el resultat de la votació.
6: 3 vots a favor i 13 abstencions, per tant, aprovat per majoria simple.
8: Perfecte. A mi, abans de passar al següent punt, m'agradaria fer algunes puntualitzacions. Crec, i no és perquè el portaveu de Ara per Espel Canvi ho hagi comentat, crec que alguns oblidem el temps que hem estat en el govern. Avui portem recs que són del 2025. Possiblement sigui culpa del govern de 3, com algú no para de nomenar-lo. Però hi ha algo que em preocupa més, i és l'explicació. Jo crec que no ha de ser així, i per tant espero que no, però em preocupa l'explicació i l'afirmació que ha fet la portaveu de Sumem Esquerres en quant als treballadors, en quant a que no veuen una línia o que no comparteixen un projecte. El projecte d'aquest govern és el que es va presentar pel 2023 i l'estem continuant. Però que els tècnics, algú digui que els tècnics condicionen la seva funció pública perquè comparteixen o no un projecte de govern, em preocupa. Preocupa. Si em coneix algun d'aquests, faci-m'ho arribar, perquè és un motiu d'expedients importants. Si jo en coneix algú, jo li demanaria que ens el faci arribar. Passaríem, doncs, ja al darrer punt, com he dit, que és el similar amb aquest, que es tracta d'aprovar la convalidació de l'omissió de la funció interventora dels expedients 1717 i 3724 i l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions. El primer punt és convalidar aquesta, l'omissió de la funció interventora d'aquests expedients que he anomenat, el 1717 i el 3724/2026. El segon, continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents dels expedients indicats. I el tercer és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per un total de 284.933 euros que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2025, 96.713 euros, i de l'exercici 2026, 186.220, principalment per un contracte, evidentment, vençut, que ens estan oferint
0: el servei com és obligat per l'empresa i que s'està, evidentment, treballant sobre la licitació que, com se'ns ha demanat, en breu indicarem per quan podrà sortir i tirar endavant aquesta licitació. Passaríem, doncs, al torn d'intervencions. Ara apareix pel canvi Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Bé, faig una prèvia, més que res, que ve vinculat amb l'anterior punt i que tampoc hem aprofitat la possible rèplica, no? Penso que tots els grups municipals disposem de la mateixa informació, no és que tinguem major informació nosaltres, tota la informació l'han recopilat consultant exhaustivament aquest expedient de ple, que jo crec que si es té temps es pot mirar tot el tema de les factures. I l'altra consideració, que de vegades ens sorprèn per algú que hagi pogut gestionar la cartera d'Hisenda, i evidentment, però bé, hi ha coses que a vegades se donen per suposades, però no tothom entenc que fa les mateixes interpretacions. Tothom sap, i entenc que el govern actual també ho sap, i també ho sabíem el 2019 i el 2021, que les regidories de via pública i de serveis urbans i equipaments acaparen gran part del que és el pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Aquesta és la conclusió a partir d'aquí, és a dir, no podem fer comparatives del volum que arriba a arrossegar i dels grans contractes que té l'Ajuntament i les factures que es fan. I això ho diem ara, però també ho dèiem el 2021. I jo recordo que el 2021 a un servidor se'l va criticar moltíssim, moltíssim per les factures que tenien pendents de pagament al febrer del 21, feina que jo com a alcalde mai m'he dedicat a tramitar factures. Ho dic perquè penso que hem de ser una mica més responsables en qüestions d'aquestes, i quan ens interessa fem crítiques que en el seu moment doncs no podem acusar a un govern el que després has criticat d'un altre, però en tot cas era un petit matís que a mi em fa gràcia. En tot cas, hi ha temps per corregir-ho, evidentment, calen canvis estructurals i cal analitzar, evidentment, per què això succeeix. Segurament en qüestions de recursos humans, no? I si l'estructura realment que té aquest ampli servei és l'adient. Això seria pensar en positiu i segurament no anar a buscar precisament quin treballador o quin servei, si és l'administratiu o no, què passa, perquè hi ha factures que no es tramiten. A nosaltres el que ens preocupa, i ara aquí el que ens ocupa, és aquest contracte de neteja d'equipaments. Estem parlant de 284.933 euros. Jo vaig preguntar a la comissió informativa de la setmana passada quina era la previsió, i se'm va dir que aproximadament cap al mes de gener ja tindríem el que és el nou contracte. Ens preocupa això, que el govern, sigui el que estigui en les mans i que es posi a treballar en aquest plec de clàusules. I que, per exemple, esmeni coses, errors que es van detectar en l'anterior, no? Em pot corregir el govern, però ens consta que, per exemple, l'equipament de la piscina coberta no estava inclosa amb neteja d'equipaments. Doncs això és un error de tot el govern anterior, evidentment, de tot el govern anterior que va donar suport, i segurament hi ha d'altres, no? En contractes de residus, qüestions que anem nosaltres fiscalitzant i que seguim fiscalitzant. I cal una resposta, evidentment. Per tant, no volem erosionar encara més, perquè el que volem és que el govern de Tres treballi. S'ha quedat en el govern que executi aquests compromisos, que vagi de la mà amb l'equip de treballadors. Nosaltres, quan hem governat, mai hem preguntat tampoc als treballadors si compartien o no el nostre projecte polític. Penso que això està fora de lloc, però en tot cas, amb el nostre tarannà ja ens coneixen i tots ens coneixem. Nosaltres no anirem per aquesta línia, i en el futur tampoc, perquè pensem que qui treballa a l'Ajuntament s'ha guanyat el seu lloc i té, evidentment, que una oportunitat per demostrar el que vulgui. Això, evidentment, i a ningú tampoc l'obliga a continuar treballant o no, i més en els temps actuals en què la mobilitat interadministrativa és molt fàcil i demanar-te una comissió de serveis. Per tant, facilitarem també aquest pagament d'aquestes factures, malgrat que són moltes quantitats, i moltes de les quals són del 2025. A nosaltres aquest debat en qui té la culpa, si els d'abans o els d'ara, no ens interessa per res, perquè el que volem són solucions i treballar pel futur i no fer cap mena de demagògia. Gràcies.
0: Gràcies, Partit dels Socialistes de Catalunya.
9: Bueno, jo seré molt breu perquè bueno, ja ho he dit més o menys quasi bé tot en la meva primera intervenció i de veritat, jo des de la generositat i des de la sinceritat vam entrar fa un mes una proposta que nosaltres creiem que els hi pot fer servir perquè realment considerem que és una bona proposta per un pla de reducció del REC, sisplau, tal com fan amb els altres companys de l'oposició que els hi agraeixen públicament les aportacions que puguin fer per instància, doncs tinguin a bé també de fer-nos saber si la nostra proposta va en concordància de... Bueno, el regidor sembla que no li agrada el que estic dient o li fa molta risa o, bueno, aquestes coses que fa ell, que no té cap mena d'educació en un plenari com aquest en què estem tots. No m'escolta, no? Bueno, falta d'educació. L'ho dit jo, fa un mes vam entrar un pla de reducció del REC. Prego que tinguin a bé doncs, mirar-se'l. Crec que hi ha aires que li poden fer servir i que poden ser molt profitoses per tots, pels proveïdors, per les dinàmiques de l'Ajuntament i sobretot pels treballadors perquè els hi puguis fer una mica més fàcil la seva feina. Gràcies.
8: Gràcies. Sumem esquerres a parets.
4: Sí, no, jo només aclarir, no? I per tal que no estàs llevessin les meves paraules, jo no he parlat en cap cas de compartir o no compartir projecte ideològic, diguem-ho així, sinó sí que de la estabilitat doncs, que dona tenir un govern a majoria amb les coses clares o un govern de tres doncs, que sincerament es fa molt complicat doncs, poder governar i poder traspassar el dia a dia. Només he dit això. El que sí que potser no em sembla rebut és l'amenaça de l'alcalde que es podria posar a obrir doncs aquests expedients, no? Alguns treballadors per no compartir doncs, projecte o així. De totes maneres, doncs, nosaltres ens mantenim en la posició que ja he comentat en el punt anterior.
8: Mal, però l'alcalde no ha fet la precisió, que quedi clar que l'ha fet vostè, no l'ha fet jo. Parés per la República, Junts per Cat.
5: Doncs nosaltres repetim. Aquesta vegada, però, tenim un total de 285.000 euros pendents de pagament, en un cas més greu que el del punt anterior. I per què? Doncs perquè es tracta majoritàriament de factures del servei de neteja que haurien d'estar pressupostades i amb el contracte en vigor. I és que si estem pagant prop de 90.000 euros mensuals fora de contracte és perquè novament hem anat tard, que és cert que ara s'hi estan posant, però que ja anem tard. No han fet la seva feina i, per tant, són un govern que no compleix amb la seva responsabilitat. És més, a la documentació trobem la frase, i cito literal, l'aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l'expedient, sense perjudici que s'hagin d'exigir les responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i o sense cobertura contractual. De manera que el propi govern admet la seva incapacitat de gestió. I ens trobem en el mateix debat moral de sempre en aquests casos, com en el punt anterior, que és que el govern, aquest o qualsevol anterior, que n'és part responsable perquè aquest contracte va vèncer fa molt abans del febrer, no mereix el nostre suport en aquest tipus de mala gestió. No compartim aquest model d'anar a cop de reconeixements extrajudicials i de contractes caducats, però alhora, quina culpa té el proveïdor que ha fet la feina, en aquest cas la neteja i l'auditoria? Doncs no en té cap. El que està clar és que hi ha moltíssimes carències en la correcta gestió d'aquest Ajuntament i que és normal, perquè si han estat 2 anys de picabaralles internes, ara el resultat està sota mínims de responsabilitats.
8: Gràcies. Vol una segona intervenció? Si no, passem directament. Vots en contra, abstencions, vots a favor. També només a títol informatiu, aquest govern, que per alguns no tindria que ser o que no ho està fent bé, aquest govern està fent algo que els anteriors governs no han fet, i és passar per ple el REC. Abans no es passaven per ple. No vol dir que no es feien, no vol dir que no hi eren. Passaven per junta de govern i ara es passen per ple. Ara vostès estan més informats de lo possiblement i a més s'han de posicionar quan abans no ho tenien que fer. I és veritat, com deia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, que el major volum de despeses es genera, sobretot, a l'àrea de via pública, equipament, manteniment, mobilitat i serveis. És normal, és el conglomerat molt més gran i que fa que tiri endavant el poble amb la part més de serveis complicada. Però hi ha altres serveis que no són d'aquesta àrea que també recentment acabem de pagar factures de l'any passat de premis, de concursos o d'alguna cosa. I la gent s'oblida que també venien de les seves àrees, com si ara només tot fos només d'una àrea. No, hi han de diferents serveis també de l'Ajuntament. El resultat, sisplau, senyor secretari, d'aquesta votació.
6: Sí, s'ha aprovat per majoria simple, 3 vots de l'equip de govern i 13 abstencions de la resta de grups regidors presents a la sessió.
8: Gràcies. Passaríem al següent punt, que ja és de la part d'activitat de control, que és el donar compte o l'expedient de donar compte a l'expedient 4097/2026, on hi ha la relació d'acords i resolucions diverses executades des de l'anterior ple i que estan contemplades en aquest expedient. Com sempre dic i comento, si n'hi ha algunes en concret que vostès veuen i volen una ampliació de la informació o l'explicació, només ens ho han de fer arribar. I també el següent punt, que és ja donar comptes, ens farà la lectura de les mocions que es van aprovar a la passada junta de portaveus. El senyor secretari ens farà doncs lectura d'aquestes mocions, de la part resolutiva.
6: Molt bé. Moció per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. I la part dispositiva literalment diu: primer, reconèixer que els treballadors i treballadores de la indústria química i del refinament pertanyen a un col·lectiu potencial per obtenir un coeficient reductor de jubilació, principalment perquè les seves condicions laborals es realitzen en ambients que poden ser catalogats com a tòxics, penosos i perillosos. Segon, instar el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya a que estipuli un coeficient reductor de jubilació per als treballadors de la indústria química i del refinament. I tercer, comunicar l'adopció dels següents acords als grups parlamentaris del Parlament, als grups parlamentaris amb representació al Congrés de Diputats, així com al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya.

0: La següent moció és moció d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al Plater. I la part dispositiva literalment diu: acords. Primer, manifestem la necessitat d'una transició energètica sobirana, unes polítiques energètiques pròpies i emmarcades en un model sobirà, democratitzat, distribuït, amb cohesió territorial i respectuós amb el paisatge i el sòl agrari. Segon, instem al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya a promoure una transició energètica amb la planificació progressiva, revisable periòdicament i adaptada a les necessitats reals de cada moment. Redefinir el model evitant reproduir en les renovables els mateixos esquemes de concentració i especulació econòmica que hem patit durant dècades en el sistema energètic convencional, en les comarques i municipis que ja han contribuït de manera molt significativa a la producció energètica del país. No s'hi poden planificar noves infraestructures sense tenir en compte l'esforç acumulat que ja han assumit. Elaborar un model on el sector públic tingui un paper protagonista i reforçar l'energia pública de Catalunya com a instrument estratègic del país. Definir un model que prioritzi les cobertes industrials i urbanes, els espais ja transformats per l'activitat urbana, els espais degradats i les comunitats energètiques locals. Revisar el model per garantir la protecció del sòl agrari, un recurs energètic del país per a la producció d'aliments. La transició energètica no es pot fer en contra de la sobirania alimentària i dels pobles vius. A realitzar en un segon termini d'exposició pública per poder incorporar les modificacions necessàries i significatives al Plater, fruit del període d'exposició pública actual en virtut de la normativa d'avaluació de plans i programes. A impulsar una estratègia de comunicació i pedagogia pública sobre la transició energètica i el Plater, dirigida tant als municipis com a la ciutadania, que s'expliquin amb transparència els objectius del pla, les alternatives existents i els criteris de distribució territorial. A garantir un desplegament del Plater que prioritzi la participació d'empreses públiques i comunitats energètiques locals i mecanismes legals o fórmules de participació territorial que garanteixin un retorn econòmic, social i laboral efectiu als municipis productors d'energia. Tercer, instem a l'Ajuntament de Parets del Vallès a presentar al·legacions al Plater durant el termini d'exposició pública, vigent fins al 30 de juliol, per garantir la justícia territorial, la protecció del sòl agrari i el repartiment just dels costos i dels beneficis de la transició i sobirania energètiques. I quart, traslladar aquests acords a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals, a la Diputació de Barcelona i a les entitats de defensa del territori locals i comarcals. Següent moció. Moció d'Ara Parets pel canvi per l'ús ètic, responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament de Parets del Vallès. I la part dispositiva literalment diu: primer, impulsar una política municipal d'ús responsable de la intel·ligència artificial basada en els principis de transparència, seguretat, supervisió humana, protecció de les dades, inclusió i respecte dels drets fonamentals. Segon, garantir que qualsevol eina d'intel·ligència artificial utilitzada per l'Ajuntament compleixi els requisits legals vigents en matèria de protecció de dades, ciberseguretat, transparència i contractació pública. Tercer, impulsar protocols interns que prohibeixen introduir en plataformes d'intel·ligència artificial informació confidencial, dades personals protegides o documentació sensible sense les garanties legals i tecnològiques oportunes. Quart, establir que totes les decisions administratives, tècniques i polítiques que tinguin efectes sobre la ciutadania siguin adoptades sota responsabilitat humana i no es deleguin en sistemes d'intel·ligència artificial. Cinquè, vetllar perquè els resultats generals d'eines d'intel·ligència artificial siguin objecte de revisió, contrast i validació per part del personal municipal competent abans de ser utilitzades en informes, comunicacions, estudis o procediments administratius. Sisè, promoure l'ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport per a les tasques de resum, preparació de reunions, generació d'esquemes i millora de processos administratius, mantenint sempre la supervisió humana. Setè, prohibir l'ús de les eines d'intel·ligència artificial per a la creació de contingut creatiu, com són el disseny gràfic, la creació o producció musical, videogràfica o cinematogràfica o qualsevol contingut que pugui substituir la feina d'una persona professional d'aquests àmbits. Les campanyes de comunicació, els elements creatius i el relat comunicatiu mantinguin un origen fonamentalment humà, garantint la coherència amb els valors municipals, l'autenticitat de la comunicació pública i una connexió d'intel·ligència artificial que estableixi criteris comuns pel conjunt dels ens. Novè, fomentar relacionats amb els seus usos, riscos, limitacions, via baixos i implicacions ètiques. Per al seu coneixement i compliment, donar difusió del contingut d'aquesta moció a través dels mitjans de comunicació locals, web, ràdio i parets al dia. Desumem esquerres a Parets, moció de l'Ajuntament de Parets del Vallès sobre el pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, Plater. La part dispositiva literalment diu: primer, instar el Govern de la Generalitat i l'Institut Català d'Energia a suspendre temporalment la tramitació del Plater per tal de revisar-ne el contingut, garantint una major participació dels ajuntaments i del territori, així com la incorporació de criteris més estrictes de protecció dels sòls agrícoles i dels espais d'alt valor ambiental. Segon, instar a l'Ajuntament de Parets del Vallès a informar els veïns i veïnes potencialment afectats pel Plater i a mantenir reunions amb ells durant el període d'informació pública, facilitant-los tota la informació necessària. Tercer, instar l'Ajuntament a presentar les al·legacions que considero oportunes en defensa dels interessos del municipi, prioritzant la preservació dels espais agrícoles, del paisatge i dels habitatges afectats. Quart, defensar un model de desplegament de les energies renovables basat en la proximitat, l'autoconsum, les comunitats energètiques locals, l'utilització preferent de cobertures d'edificis, polígons industrials, aparcaments, infraestructures existents i altres sòls ja artificialitzats. I cinquè, proposar que, en el cas de Parets del Vallès, qualsevol futura planificació prioritzi espais ja transformats, especialment les cobertes de polígons industrials, els terrenys vinculats al circuit i les seves zones d'aparcament, així com els sòls municipals destinats a equipaments que siguin compatibles amb aquests usos.
1: Gràcies. Només a títol informatiu, sobretot perquè hi ha dues forces polítiques que heu... parlat d'al·legacions en la línia que crec que l'altre dia vaig comentar a la comissió informativa, i també dir que la Generalitat a partir de demà, que és l'últim dia per presentar al·legacions, ha donat a conèixer que obrirà un nou període de relacions i comunicacions amb els ajuntaments degut a les grans queixes rebudes pel món municipal i per moltíssims ajuntaments. Per tant, anem amb la línia i s'han recollit molts d'aquestes propostes que ja fèieu a la moció, unes d'aquestes ja van dintre d'aquestes al·legacions que hem presentat avui. Val?
2: És cert que s'ha obert una nova convocatòria, però tinc entès, des de la ignorància, pregunto, les al·legacions al Plater s'havien de passar per ple? Tinc entès que sí.
1: Les al·legacions. Nosaltres hem preguntat i no.
2: Bueno, miri, es poden fer de dues maneres, o les al·legacions al ple o fer un decret d'alcaldia i després passar-ho per ple. Ho dic més que res perquè tinguin això a bé.
1: Jo li asseguro que ho hem fet bé.
2: o ja està.
1: No presentarem al·legacions.
2: Bueno, és que tots els ajuntaments ho estan fent així, nosaltres també ho vam preguntar i...
1: No, una cosa és preguntar i jo l'informo i l'altra és dir que tenien que afirmar, no? No tenien que passar per ple. Vostè mateixa s'ha donat la resposta.
2: Ha fet un decret i després ha de passar per ple.
1: O un decret d'alcaldia.
2: La meva aportació és que això es faci.
1: Correcte. Valpa. Sí, donar el compte sí, però passar pel ple no. Val? Avui estem en data, no, el proper ple donarem compte, però que tenen la informació, jo els he volgut explicar, els tres generals són moltes fulles, no és tres línies, d'acord? Avui a la que tindran accés a l'expedient i podran veure, però que, repeteixo, s'obre un nou període a partir del dia 31, per entendre'ns, i que ja ens faran arribar la data i ja de quina manera superarà. Val? Però sí, s'ha fet per decret d'alcaldia.
2: Sí, no, si només era això el que estava preguntant, com s'havia fet per fer-ho bé.
1: Val. Doncs donaríem ja ara inici a l'apartat de precs i preguntes. Començaríem, doncs, amb ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Bé, nosaltres, si més no, abans de començar aquest bloc de precs i preguntes, celebrem, perquè era una petició que havien fet diferents grups, que l'Ajuntament i que el Govern hagi presentat aquestes al·legacions, que penso que és important, al marge que també els particulars ho puguin fer en aquest pla d'implantació d'energies renovables a Catalunya, que en definitiva és el que tots i totes volíem, no? Formularé dues preguntes. Primer de tot, aquesta temporada no s'han posat encara en funcionament, com sap la majoria de persones, no?, que passen per l'Avinguda Catalunya, les fonts d'aigua del Parc del Sot de Manriques, sabent que hi va haver una avaria i finalment es va optar, sobretot per combatre les onades de calor, el fet de posar sortidors i contractar el servei d'inflables en dies puntuals, com hem pogut veure, no? En tot cas, ens agradaria saber amb quin calendari està treballant el govern municipal, sobretot per quan es podrien posar en marxa aquestes fonts d'aigua, que també eren fonts de llum, no? I si en cas de no trobar o encara no s'acabin de posar en funcionament, si es mantindran aquestes alternatives pel que resta de l'estiu, perquè recordem que bé, tot just avui o demà entrem en la quarta onada de calor i encara hem de passar el mes d'agost i de setembre, no? Això per una banda. I l'altra qüestió, hem sabut també que durant la temporada de bany a la piscina descoberta municipal s'han produït diversos actes incívics i que hem recollit en forma de queixa dels usuaris, sobretot de circumstàncies i actuacions que s'han produït. El que sí que molts usuaris ens diuen que hi ha hagut una manca d'atenció i de resposta immediata per part del personal extern contractat, que en principi, evidentment, que té una de les funcions, que és la de vigilar que no es produeixi cap acte incívic, però també que es compleixi la normativa de la piscina, en definitiva, la piscina coberta com la descoberta, però aquí parlem de la piscina d'estiu, no? En tot cas, la pregunta al govern seria si són coneixedors d'aquests incidents que segurament saben de

0: que a Parets no es puguin aplicar les mesures que han impedit que els preus de lloguer de pisos pugessin per damunt de l'IBC. Des d'ara, Parets pel Canvi, considerem que aquesta decisió és un sense sentit i que si la mesura ha donat bons resultats, el que no es pot fer és retirar-la. La pregunta, doncs, seria si pensa el govern municipal presentar al·legacions contra la decisió de la Generalitat i, si cal, demanar que se'ns torni a declarar com a municipi amb un mercat residencial tensat. Ja pensem que, si fos el cas, a nosaltres ens agradaria contribuir-hi perquè tots sabem que a Parets no anem pas sobrats de pisos i habitatges de lloguer. Passo la paraula a la companya Keneu Menac.
1: Sí, bé, en el meu cas, una pregunta i un prec. La pregunta fa referència a una promoció immobiliària prevista a l'Avinguda de Catalunya 158-160 del nostre poble, que segons la informació que ens han donat les persones interessades, actualment resten pendents de resolució de determinades autoritzacions administratives relacionades amb les obres i l'urbanització a l'entorn i la pròpia llicència per la construcció a l'edifici, a una circumstància que impedeix la continuació dels treballs previstos. Potser els hi sona aquesta pregunta que ara faré, perquè la vam entrar per registre i no ha estat resposta, i la podran trobar més detallada en la pregunta que ja vam presentar pel registre, però sobretot preguntar per l'estat actual de la tramitació d'aquestes llicències, autoritzacions o tràmits, en quina fase administrativa es troba cadascun d'aquests expedients i quina previsió temporal de resolució hi ha o quins terminis orientatius previstos per la finalització de la seva tramitació. Creiem que és important, ja que les persones interessades, no?, que han adquirit un habitatge que encara no està construït, doncs ja porten un sobrecost de més de 17.000 euros acumulats amb aquest retard amb les llicències. I en segon lloc, un prec que fa referència a la moció que ha llegit el secretari, no? I creiem que és bo celebrar, doncs, que els canvis tecnològics s'apliquin, però s'apliquin sobretot amb valors, amb protecció, no?, de les persones, sobretot pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial. A mi m'agradaria remarcar el punt setè de la moció aprovada, que l'ha llegit, no?, i no llegiré sencer, però passa per sobre la prohibició de l'ús de les eines artificials per la creació de contingut creatiu, com és el disseny gràfic, la creació o producció musical, videogràfica, cinematogràfica o qualsevol contingut que pugui substituir la feina d'una persona professional en aquests àmbits. El punt és més llarg, l'han aprovat totes i tots els regidors del consistori, cosa que celebrem. És evident que a partir d'avui, no, amb les diverses tasques que encomana el govern en aquesta moció, però s'haurà d'aplicar al dia a dia de l'Ajuntament, sobretot en l'àmbit del disseny gràfic o la producció videogràfica o musical, en l'àmbit de comunicació on hem vist que se'n fa ús d'aquests recursos. La veritat és que nosaltres creiem que aquesta feina, aquesta aplicació, aquesta regulació és important perquè perilla la feina de dissenyadors, de productors, d'artistes, de compositors, de videògrafs i altres professionals del sector artístic. I creiem que la feina a les institucions públiques, com és l'Ajuntament de Parets del Vallès, és de protegir aquests llocs de feina i els professionals. Fins aquí era informació, ara el nostre prec, no? Però és que a partir d'aquesta moció, amb la guia de bones pràctiques que s'haurà de fer, etcètera, etcètera, que es desglossa la moció, però que repensin aquells concursos populars o de disseny, perquè amb l'ús de l'intel·ligència artificial sabem ja, no?, que ens ha proporcionat algunes polèmiques en el nostre ajuntament, i creiem que situacions com les que hem viscut no s'haurien de donar, i creiem que aquesta regulació és una oportunitat, no?, per poder establir i debatre amb tots els regidors i regidores d'aquest consistori com hauríem de fer el control en aquest tipus de disseny, de concursos de disseny, doncs perquè es pugui garantir, no?, sempre l'autenticitat d'aquesta feina amb la complexitat que això genera. Creiem que és bo, sobretot per protegir una feina, no?, que molts professionals doncs els hi perilla el seu lloc de feina amb l'ús d'aquestes o amb la irrupció d'aquestes noves tecnologies. Així que el nostre prec ve a ser aquest, que repensin tots aquests

0: concursos doncs, per adequar-los a aquest canvi tecnològic. Passo la paraula a la meva companya Montse Folguera.
1: Bé, bona tarda a tothom. Jo els hi faré un prec. Un prec demanant-los que prioritzin tot un seguit d'actuacions que la ciutadania ens demana i que fa temps espera. Són relatives al manteniment de l'espai públic i també de la neteja d'espais verds. Per una banda, que es faci una neteja dels torrents com ara el de Cantallops o Can Mateu abans que vinguin les pluges del final de l'estiu. I també que acabin de tapar les illes de contenidors soterrats que encara no s'han tapat, com per exemple els que tenim al carrer La Mola i que aquests no són pas els únics. Moltes gràcies. Passo la paraula al meu company Joan Martorell, que farà una pregunta.
2: Gràcies, Montse. Bona tarda a tots i a totes i a tothom que ens escolti. Jo avui els tornaré a preguntar pel talús de la Verge de Montserrat i el despreniment que es va produir al gener. Ja parlem d'un temps. Sabem de la bona predisposició de la Diputació de Barcelona per arranjar el talús, però som a l'agost i encara no tenim clar si l'actuació es farà d'una manera imminent o si caldrà encara esperar més temps. Podem saber una previsió del calendari amb el que treballem? I per últim, passo a la paraula al meu company Enric Villegas.
3: Gràcies, Joan. Bona tarda. Jo els preguntaré sobre les obres d'Adif, que Adif està executant a Parets. No només el de la nova estació, sinó de la doble via de la línia de tren. Es poden dir si finalment es reforçarà el talús del carrer Àngel Guimerà tal com reflectia el projecte original de l'obra o es mantindrà com fins ara? Pensem que la seguretat és una prioritat i veiem alguns esborancs com els que s'han produït a les obres d'Adif o del metro de Barcelona, caldria evitar riscos futurs. Gràcies.
4: Gràcies. Doncs passem al torn ara, al Partit dels Socialistes de Catalunya.
5: Bé, jo formularé una pregunta i després un prec. Tot i reconèixer doncs, algunes petites intervencions per festa major a la via pública, a lo que és l'espai verd, continuem pensant que l'acumulació d'herbes seques als carrers, a les voreres, als solars i als espais públics incrementen el risc d'incendis durant els mesos d'estiu. La pregunta és molt bàsica, no? Quin és el pla de manteniment que està executant actualment l'Ajuntament per continuar retirant aquestes herbes seques dels carrers i les voreres, als solars i als espais públics i si existeix alguna planificació específica per reforçar aquestes actuacions durant les onades de calor. Perquè fa el prec, dir que el grup municipal del PSC celebra que s'hagi arribat finalment a entendre i comprendre la realitat institucional que vivim actualment a l'Ajuntament de Parets. És fins i tot absolutament reconfortant veure com després d'una temporada de desafiaments a l'aritmètica bàsica, finalment s'hagi optat pel camí més assenyat. Celebrem-nos que s'hagi encaixat el nou tauler dels grups municipals d'aquest Ajuntament i especialment el del PSC, que d'altra banda és allà on la lògica ho marcava des del minut zero. Tot i acceptar democràticament les discrepàncies, som conscients que no tothom té la clarividència d'acceptar allò que és inevitable i just en el moment precís i que finalment es faci quan ja no queda cap més alternativa sobre la taula. Benvinguda, doncs, sigui aquesta nova etapa del pragmatisme retrobat. Tot plegat, el grup municipal del PSC, fem un prec al govern. Li demanem que en l'exercici de transparència i per garantir una informació veraç i accessible, utilitzi els mitjans públics municipals per comunicar amb claretat a tots els ciutadans i ciutadanes de Parets la situació actual, que no és menor, i definitiva pel que fa a la configuració dels grups municipals. Gràcies.
0: Jo faré una pregunta i un plec.
6: Usuaris dels pavellons municipals ens han traslladat la seva preocupació per la presència de paneroles i formigues a dintre de les instal·lacions. Té coneixement aquest govern d'aquesta situació i si s'ha dut a terme algun tractament de desinfecció o hi ha previst alguna actuació per solucionar aquesta problemàtica? I per una altra banda faria un prec, i és que la parada de l'autobús situada al carrer Ramón y Cajal només disposa d'un element molt petit de protecció davant del sol, fet doncs, que això dificulta l'espera als usuaris durant els mesos d'estiu, i demanem a aquest govern doncs, que hi hagi, que proposin algun sistema d'ombra, ja sigui una marquesina, doncs, elements de protecció solar, doncs, per garantir unes condicions d'espera doncs, més dignes i segures pels usuaris d'aquest transport. Gràcies.
7: Bona tarda, jo vull fer una pregunta relacionada amb l'excés de velocitat que passen els vehicles a l'Avinguda Espanya, ja que diversos veïns ens han expressat la seva preocupació per aquest excés de velocitat amb què circulen molts vehicles, una situació que genera sensació d'inseguretat constant. Aquesta problemàtica s'hi suma al mal estat d'aquesta avinguda, derivat d'això, entre d'altres, que és un espai de prioritat per als vianants, però que es veu deteriorat pel pas continuat de vehicles i la seva velocitat excessiva. Aquesta situació dificulta que els veïns puguin passejar-hi amb tranquil·litat i seguretat. A més d'aquesta problemàtica, no només afecta les persones que transiten per la zona, sinó també els veïns que hi viuen, sobretot durant els mesos d'estiu amb les finestres obertes de casa, res més lluny de la realitat, per les altes temperatures i les successives onades de calor que moltes famílies pateixen, especialment les molèsties provocades pel soroll constant de vehicles, sent una situació que s'ha tornat insostenible. Tot això s'entra a valorar altres qüestions com la presència d'excrements d'ocells acumulats durant setmanes o el creixement d'herbes en zones on abans no n'hi havia. Té constància el govern d'aquesta situació? Si té previst adoptar noves mesures per reduir la velocitat dels vehicles, millorar la seguretat viària i garantir el descans dels veïns, especialment durant els mesos d'estiu, quan moltes famílies, infants i persones grans fan ús més intensiu d'aquest espai públic, tant en horari diurn com nocturn. Gràcies. Li passo la paraula a la companya Laura.
8: Bona tarda. Jo faré una pregunta i un prec. La pregunta és sobre el correcte funcionament dels edificis municipals. Al final és imprescindible garantir-ne l'accessibilitat. En quin estat es troba l'ascensor de l'edifici municipal situat a l'Avinguda Lluís Companys? Hi ha previsió per reparar-lo o posar-lo en funcionament? I fareu també un prec. Diversos usuaris de les instal·lacions esportives municipals han manifestat el seu desacord amb el repartiment dels horaris de les pistes i amb la manca de resposta a les instàncies presentades. Gràcies.
4: Gràcies. Sumem esquerres a parets.
9: Bé, gràcies. La primera pregunta aniria referent en què hem tingut coneixement per diverses famílies de l'escola Pau Vila, que se'ls ha informat d'un projecte per climatitzar l'escola. Aquest projecte de climatització a través d'aerotèrmia doncs, no és nou. El regidor d'equipaments, quan jo mateix era la regidora d'educació, doncs, ja m'havia comentat doncs, aquest projecte i per tant doncs, coneixia, no? Sumem coneixia la voluntat no? d'aquest projecte. El que sí que ens van informar les famílies és de que els hi veu comentar que el projecte estaria implementat i executat en un any. I per tant, doncs, aquí sí que a nosaltres ens ha sobtat doncs, poder executar-ho amb aquesta rapidesa, que tant de bo es pogués fer, eh? Però per tant les preguntes serien quin és l'estat d'aquest projecte, ja ha sigut adjudicat, en cas de que ja estigui adjudicat doncs, quina és l'empresa que està realitzant la redacció del projecte, quins timings tenen previstos per tenir el projecte finalitzat, aprovat i finalment adjudicar l'obra i executar-la per poder assegurar-li doncs, a aquestes famílies que en un any estaria en funcionament. D'altra banda, ens han arribat moltes queixes referents a la implementació de les noves illes de contenidors i algunes incidències doncs, també de les antigues. Ja vam realitzar una instància en referència a aquest tema fa mesos que no se'ns ha respost i bueno, doncs, per tant doncs, portem aquest tema a ple. Una de les preguntes seria quantes illes noves s'han implementat, en quins carrers. Des de Sumem Esquerres a Parets doncs, som els primers que sempre hem defensat que per reciclar doncs, calen tenir més illes de contenidors doncs, al carrer, s'ha de facilitar la població al reciclatge, però no obstant això també creiem que és necessari fer-ho de la mà dels veïns i veïnes i almenys, doncs, ja que no s'ha fet amb un... que ni mails ni instàncies i que no els rebeu, no? Referent a aquests temes. Les casuístiques són diverses, eh? Carrer Sant Miquel, les Franqueses, carrer Sant Jaume, bueno, tenim diverses que no cal entrar en detall, però suposo que vosaltres sí que les deveu tenir comptabilitzades. Un apartat més és sobre el servei d'atenció domiciliària de drets socials. Volem saber com està el tema durant aquest mes d'agost. Ens ha arribat alguna informació d'algun veí que ens comentava que aquest mes d'agost no hi hauria servei. Clar, això és un tema que ens preocupa bastant perquè estem parlant de la població més vulnerable. La pregunta seria si és realment així, perquè ho volem confirmar, i que si no hi ha el servei essencial, doncs a què és degut i quin és el plan B que se'ls ha ofert, doncs, a aquestes persones. Una més són quines actuacions d'arranjament hi ha previstes per a les escoles durant les vacances d'estiu, per a escoles, equipaments esportius, casals de gent gran, casals de joves, etc., doncs que fa anys s'aprofitava aquestes, doncs, període de vacances en el que els equipaments no tenien tanta afluència de gent, doncs s'executaven uns plans, doncs, per poder fer i realitzar obres petites d'arranjament, pintura, algun lavabo, etc. Doncs què està previst, doncs, fer aquest estiu. I referent a aquest tema, doncs, també comentar que a l'últim Consell Escolar Municipal, doncs, des de Sumem Esquerra es vam preguntar si us havíeu adherit a una subvenció que va promoure la Generalitat de Catalunya referent a equipaments educatius i que es podien presentar projectes per tal d'adquirir, doncs, subvencions per fer un cofinançament d'aquestes obres i d'aquests arranjaments. En aquell moment se'ns va explicar que s'estava mirant. La pregunta seria, doncs, s'ha presentat algun projecte dins del marc d'aquesta subvenció, no? Perquè la veritat que estaven molt bé. I per últim, de preguntes, veiem que els parcs i les jardineres de les places i carrers, doncs, estan molt secs. Jo crec que tots i totes nosaltres, doncs, podem veure les queixes de la gent, però bueno, les queixes sí que nosaltres mateixos que vivim aquí, doncs, ho veiem, no? El dia a dia. Volem saber què ha passat. O sigui, no entenem que ara que no tenim cap alerta per sequera, que es pot regar, doncs, com es pot veure els nostres parcs i els nostres jardins, doncs, així de secs, no? La veritat que fa molta pena, costarà molt tornar a tenir-ho tot bé, i fa pena perquè al final també les plantes, doncs, són éssers vius que pateixen i que ens ajuden, no?, al nostre planeta. Per tant, bueno, la pregunta seria què ha passat i que com és que s'ha deixat tot tant, no? I aquí un apunt, no? Perquè és una llàstima que no es fes la pròrroga a la Fundació Vallès Oriental, que cuidava també de les nostres jardineres, perquè a més, doncs, col·laborava amb un projecte social com és la inserció de les persones amb discapacitat, doncs, al mercat laboral, no? I ara vegem, doncs, que ens trobem, doncs, amb jardineres seques i que a més no col·laborem amb aquest tipus de projectes, no? I sap greu. I un prec que volem fer, que ha sigut ara d'última hora, doncs, que evidentment ens sumem a les celebracions, doncs, d'haver presentat les al·legacions per... fer arribar, tot i que si ja s'ha comentat que ara iran a ple tindrem accés a l'expedient, però per no esperar setembre, si ens poguéssim fer arribar aquestes al·legacions, doncs seria perfecte. Gràcies, que passeu molt bones vacances tots i totes.
4: Gràcies. Ara és per la República, Junts per Cat.
10: Gràcies. Com sempre, com sóc l'última, hi ha alguna repetida, però bueno. Com és habitual, lamentablement, les jardineres del poble estan en un estat deplorable. Plantes seques i mortes que no tenen el manteniment necessari i no ens vinguin amb l'últim contracte d'Albert Urbà, perquè això ha passat altres anys igualment. Aquest és un fet molt recurrent, no és nou, igual que passa amb altres dates importants com la Diada. Doncs per Festa Major han repetit estratègia. Dies abans del tret de sortida van canviar les jardineres de l'entorn de la plaça de la Vila amb plantes i flors noves per donar una falsa imatge de cura. I els hi preguntem, no seria millor i més responsable no deixar morir les plantes i arbres com els del carrer Major, que són morts fa molts mesos, i tenir més cura del poble en lloc d'haver de recórrer al maquillatge d'última hora? I seguim amb preguntes. Com totes sabem, Serveis Socials està ubicat a l'edifici Lluís Companys, que ha estat setmanes amb l'ascensor sense funcionar. Tenim en compte que és un edifici que acull un servei tan delicat com és aquest i on moltes de les usuàries tenen problemes de mobilitat, ens poden explicar com pot ser que es tardi tantíssim a arreglar un ascensor? I si parlem de falta de manteniment, la llista sabem que seria inacabable, per la nit de Reis encara falta molt, però destanquem una que avui mateix doncs, estem patint totes aquí, i és la climatització de la sala Basar. Durant els plenaris, mirin, nosaltres estem assegudes i podem aguantar bé, però les entitats que aquí assagen porten mesos que han d'anul·lar l'activitat o passar-ho malament per les altes temperatures i per una solució que no arriba mai. Ens poden explicar com pot ser que es tardi més de 3 mesos a solucionar un problema tan bàsic? I la següent pregunta va lligada també a les altes temperatures, ja que venim de patir 3 onades de calor consecutives, ara ve la quarta, afegides al canvi climàtic, i l'Ajuntament de Parets, hores d'ara, almenys fins avui abans de començar el ple, no havia publicat encara quins refugis climàtics s'ofereixen a la ciutadania. Sabem, la idea de la comissaria de l'any passat semblava més una broma que una altra cosa, però tampoc s'han instal·lat ni tendals ni ombres com ens van prometre fa uns mesos enrere. Preguntem, tenen pensat fer alguna actuació al respecte, tot i que ja aniríem molt tard? I per últim, la nostra pregunta és sobre les incidències recurrents de la piscina descoberta. Baralles, celebracions d'aniversaris quan en teoria no es pot, aigua bruta, falta de personal eficient... Són moltes les queixes que ens arriben al respecte, ens consta que vostè està...

0: també els General Electrics. Mentre els altres pobles aposten per incrementar els punts de càrrega per cotxes i motos elèctrics a Parets, seguim sense apostar per aquest model i, a més, no són capaces ni de mantenir els dos únics punts de càrrega que tenim a tot el poble. Cada vegada hi ha més usuàries i es troben que és pràcticament impossible fer-hi ús, ja que o no funcionen o estan ocupades, i moltes vegades per gent que no és de Parets, ja que tampoc tenim un sistema identificatiu que ofereixin aquest servei a la ciutadania de Parets de manera gratuïta directament. Seguim amb una altra incidència, i aquesta vegada són els veïns del camí de Can Vileta que ens fan arribar les seves queixes, ja que l'accés en cotxe a casa seva es resulta impossible en molts casos. Cotxes mal aparcats, el camí descuidat i la falta d'organització a l'espai del carrer de l'aparcament de Can Manxa fa que molts dies sigui impossible arribar a la seva pròpia casa. Ens consta que han parlat amb vostès, que els han demanat que el camí s'arregli i s'endreci, que han entrat instàncies, però hores d'ara i després d'anys de queixes segueixen sense resposta ni solució. El nostre prec, per tant, és que s'escolti a la gent que els hi necessita i que, si us plau, els hi donguin una solució. I el darrer prec és que recuperi el format del vermut LGTBIQ+, que va tenir tant èxit l'any passat i que aquest, doncs no. La idea era apropar a totes les edats i perfils un col·lectiu vulnerable com és aquest. Col·locar el mapa de l'orgull Parets com a poble integrador, vam fer-ho l'any passat amb una proposta conjunta i va anar molt bé, tot i ser la primera edició. Ens van dir fa dos mesos, quan vam preguntar-ho aquest plenari si es tornaria a fer, ens van dir que sí, i ens trobem que no, que va ser un canvi de format anat a menys al casal de Cal Jardiner. Evidentment, va ser un fracàs. El nostre prec és clar: seguir apostant per la visibilitat del col·lectiu LGTQ+, apostar, formar part de l'orgull com a poble i recuperar un format que li dongui la naturalitat que mereixen i que s'apropi molt més i millor a la ciutadania. I fins aquí hauria d'acabar la meva intervenció amb aquests 5 i 3 que hi ha pactat, encara que no estigui el ROM que hi ha pactat, però m'agradaria afegir un prec o un apunt, no sé com dir-ho, i és que la darrera intervenció del senyor alcalde ens deia que els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, anteriorment no passaven per ple. I malauradament la llei d'hisendes locals diu que és obligatori que els RECs passin sempre pel ple. Llavors m'agradaria confirmar si realment es feia així i per què, perquè en aquest govern recordi que vostè seguia sent l'alcalde també, en l'anterior govern. Llavors és algú, doncs, que ens agradaria aclarir, perquè ho ha dit vostè mateix en aquest plenari.
1: Bueno, començarem pel final. Ho dic perquè així me n'en recordo més. Sí, era totalment legal passar per junta de govern aquestes situacions, i a petició de ja ho diré demà, d'intervenció, a principis d'aquest any es va demanar que passessin per ple, i se'ns va demanar que passessin per ple des d'intervenció, i ara passen per ple des d'intervenció. Val? No sé si l'he contestat, però bueno, doncs, regidors, ha acabat, no? Sisplau, ha acabat la seva intervenció.
2: Sí, gràcies, alcalde. Aviam, m'he apuntat uns quants punts sobre el tema de les fonts del Sot d'en Barriques. La dada no la tinc encara, la data exacta, però sí que els serveis tècnics estan mirant, doncs, que siguin els propers dies. Però com que no la tinc, no m'agrada donar una data exacta perquè hi ha un problema important, i per tant, doncs, ells estan treballant des de fa ja setmanes, abans fins i tot, doncs, d'aquest pla B que vam posar perquè estigui resolta aquesta situació. L'alternativa de moment, doncs, seran els sortidors que tenim. Inflables, doncs, evidentment té un cost molt elevat, i considerem, doncs, que amb el servei que hem donat fins ara, i tenint en compte que la previsió és que es pugui solucionar en breu, doncs, en principi la idea és mantenir aquests sortidors i també combinar-ho, doncs, amb les fonts tan bon punt, doncs, ja estiguin en funcionament. Més temes. Sobre el tema de la piscina, explicar que el que tenim constància i és que hi va haver, doncs, una baralla, un adult amb tres persones. Nosaltres, la policia, doncs, en aquell moment, evidentment, tot i que no hi hagués la denúncia pertinent, ens hi vam acostar i vam demanar a aquestes persones, doncs, que ja no tornin a entrar. I evidentment estem, encara que no se'ns vegi, estem molt pendents d'aquest tema que ens preocupa, perquè nosaltres, al banda dels serveis externs, que també és una, evidentment, doncs, és una responsabilitat de l'Ajuntament, doncs, disposem del nostre propi cos policial, que com que ens preocupa, doncs, estem molt a l'aguait per si hi hagués algun cas que es pogués tornar a repetir. Evidentment, doncs, és una situació, doncs, que no agrada a ningú, és una preocupació que tenim i és una situació que esperem que no es torni a repetir. Actuarem amb, doncs, amb la màxima contundència en aquest tipus de casos. Sobre el tema de la intel·ligència artificial, doncs, és una eina nova, no? Doncs, que evidentment ha arribat, ens hem d'adaptar durant el transcurs, doncs, en el moment en què a la Junta de Portaveus es va aprovar aquesta moció, ja vaig traslladar la mateixa, doncs, als companys del Servei de Comunicació, perquè tinguin, doncs, evidentment, doncs, el que aquí s'aprova, doncs, que intentin complir tot el que s'aprova en aquest ple. I pel que fa, doncs, a, suposo que quan parlaven de polèmica referien, doncs, al concurs, a la samarreta de la Festa Major, dir que la normativa pròpia del concurs, doncs, no diu res ni a favor ni en contra, i per tant sí que obrim, doncs, aquesta opció de poder estudiar, canviar la normativa per adequar-nos, doncs, el que avui mateix aprovem per ple, i a partir d'aquí, doncs, el jurat, doncs, que tingui en compte la nova normativa de cara a futures edicions. Sobre el tema del verd, doncs, no donarem excuses, simplement, doncs, ara s'està fent moltes coses, doncs, que no es podien fer bones setmanes perquè no hi havia el servei, ara el tenim, i per tant, doncs, sí que s'aniran veient canvis, i hem estat prioritzant, doncs, aquelles zones més visibles, les més afectades, i evidentment, doncs, hem corregut tot el que hem pogut, ara, doncs, que hem pogut no prorrogar, la paraula és comptar amb aquest servei fins a finals d'any. Per tant, els canvis s'aniran veient en els propers dies i les properes setmanes. Sobre el tema de l'avinguda Espanya d'accés de velocitat, no tenim constància del que diuen, però sí que en tot cas estarem més amatents, i si cal i valorem i realment és així, doncs ja estudiaríem la possibilitat de posar el radar per a veure si realment és tal com alguna formació, doncs, comentava. Sobre el tema de l'ascensor, demà està previst que pugui entrar en funcionament. No m'atreveixo a afirmar-ho perquè allà mateix hi havia fuites d'aigua, han estat els tècnics i l'empresa encarregada moltes setmanes i molts dies mirant d'on provenia, i de moment no han sabut detectar aquesta avaria, però sí que demà, doncs, s'ha vist que no hi ha hagut fuita d'aigua aquests dies, i demà en principi hauria d'estar en funcionament, però tornarà a espatllar-se o no, no ho sabem, perquè és una avaria, doncs, que caldrà estudiar, i evidentment, doncs, és un edifici molt antic i, com ja saben, doncs, segurament haurem de valorar molt seriosament, doncs, que els serveis que estan allà puguin anar a un altre lloc. De moment, en principi, demà quedaria solucionat el tema de l'ascensor. Sobre les queixes a les illes de contenidors, nosaltres hem rebut un parell o tres de queixes, dues s'han solventat, hi ha una altra tercera, doncs, que se li ha explicat i els tècnics li han explicat a la persona, que sembla no estar conforme amb els criteris tècnics, són els criteris avalats pels serveis tècnics d'aquest Ajuntament, els quals nosaltres respectem, i també del Consorci de Residus, i sembla, doncs, que no agrada la resolució tècnica que hi ha, i nosaltres aquí no entrarem perquè els tècnics diuen que està bé, que compleix les condicions, i per tant se li ha explicat, s'ha anat a casa seva fins i tot, i el que no és obligar un tècnic a que canviï el seu criteri perquè alguna persona, doncs, consideri que sap més en aquest cas que els propis tècnics municipals. Més temes. Sobre el tema de drets socials, el servei d'enguany d'aquest estiu serà exactament el mateix que quan vostès portaven la regidoria, per tant ja saben quins seran els serveis que hi haurà aquest estiu. I finalment, per la meva banda, ja està.
3: Intentaré donar resposta a unes quantes preguntes, com sempre, i avanço que aquelles que quedin sobre la taula i aquells precs, els precs intentem sempre que podem i que són viables donar-los cabuda i tirar-los endavant. Les preguntes intentem també respondre-les, perquè algunes amb la informació que requereix, doncs, sobre la taula no estem en aquest moment i es contestaria per una altra manera. En quant al mur de Renfe, de Adif, recentment, aquest mes de... Jo soc dolent per recordar les dates, però aquest mes de juliol vam tenir, perquè a petició nostra vam demanar a DIF mantenir una reunió perquè ens expliquessin
1: què passava amb aquest mur, si es quedava així, si era el que diu el projecte, i transmetre-li el nostre, jo diria, queixa, perquè si s'ha de quedar com l'han fet, inicialment no era el que teníem entès, el que se'ns havia explicat. És cert que el projecte té aquelles llacunes, que a vegades un interpreta cap a un costat cap a un altre, però el que ens havien dit, no he sigut jo l'única que ho havia escoltat, que jo crec que ho havíem escoltat i així s'havia transmès a la població, de que el mur seria de més alçada. Van prendre nota per mirar-s'ho, van dir que el mur de totes formes és estable i mantindria estable el talús, i que es podria ajudar per fases més endavant, per fases una vegada. Estic transmetent el que se'ns va dir, Quan tingui l'acta escrita és més fàcil de confirmar tot el que estic dient, o si, si jo ho he entès malament, que crec que no. Val? Però que quan acabessin de col·locar la segona via, mirarien realment com queda el tema. Val? L'altre talús, aquest no és de DIF, no és de Renfe, és el de l'Avinguda Catalunya. Nosaltres hem estat actuant i preparant tota la documentació, fent una valoració econòmica que no projecta, perquè ens vam reunir, crec que ho he explicat en un altre moment, ens vam reunir amb la Diputació perquè hi havia aquesta predisposició de declarar una obra d'emergència. Ens van dir el que teníem que fer, el que teníem que no fer, vull dir que hi ha una part que és propietat privada, val? L'afectada és propietat privada, i per tant també hem tingut reunió aquest mes amb el diputat de la Diputació que porta aquests temes d'infraestructures viàries, perquè ens van fer arribar de que no podien entrar-lo com a obra d'emergència. Però sí, ens van donar una solució. Val? En redactem, fem tota la redacció i la relació de com ha anat tot aquest tema, i que féssim arribar a presidència una petició d'ajuda econòmica per tirar endavant, relatant tot el que ells han dit, que al final vam fer tot el que se'ns estava demanant des de la Diputació, els passos a seguir, i això ho hem fet, ja ho vam fer. El diputat segueix dient que ell és positiu i que creu que evidentment afrontaran la despesa econòmica, no, ara ja no concreta si la totalitat o alguna part, però bueno, en que col·laborin o participin d'aquesta despesa, val? Crec que és important. Estem ara a l'espera de que ens contestin. I els hi vam fer sobretot palès, i molt, que és l'únic eix de comunicació, no només dintre dels dos nuclis urbans importants de l'Ajuntament de Parets, sinó que és l'única carretera que uneix altres municipis, val? Com Mollet, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt, la Vall d'Altenes, etc. I per tant que ja portàvem prou temps amb els semàfors regulant un sol carril. Vam prendre nota, seguirem insistint i pressionant, i si no, tenim sempre com sempre un pla B, que si l'hem d'executar ja el proposarem, no hi haurà més remei que evidentment proposar-lo. El que no podem és continuar gaire temps més amb aquesta via, amb un sol carril en aquest tram. També s'ha comentat de que dimarts ens vam despertar amb la notícia de que Parets, i no l'únic, Parets, Mollet, Montmeló, Granollers, deixaven de ser zones tensionades en quant a l'habitatge. Nosaltres, evidentment, que primer hem volgut verificar que és així, lamentem que no se'ns hagi informat, val? Perquè estaria bé que almenys els ajuntaments afectats haguéssim estat informats. Sabem del posicionament ja d'algun d'aquests ajuntaments que ho ha fet públic, aquest alcalde també ho ha fet públic avui, per tant entenem que entre demà i passat demà podrem veure el posicionament que hem fet des de Parets. i ens en reservem, evidentment, presentar al·legacions per tornar a ser inclosos dintre de zona tensionada. És veritat que hi ha hagut una petita millora al ser zona tensionada, però a la que desapareixi, com és ara, els preus aquí al lloguer i de venda, si n'hi ha algun, parets, no tenim ni una cosa ni tenim l'altra, vull dir, tenim una demanda enorme i una oferta pèssima. He aprofitat també aquesta entrevista que se m'ha fet per recordar que tenim l'Incasòl, té, Generalitat, per tant, té la possibilitat d'ajudar-nos a parets. Tenim l'àrea de Can Fredera i tenim el que nosaltres diem el Platan, val? On podrien realment executar habitatges de protecció oficial, que això sí que realment ajudaria a controlar els pisos, el preu dels habitatges, a part de poder oferir una oferta, val? Però això és el que hem fet i el que farem, perquè a dia d'avui estem preparant, però no hem fet arribar encara l'al·legació. Estem parlant d'abans d'ahir. La pregunta de l'Avinguda Catalunya no te la puc contestar ara, perquè són moltes dades les que necessitem. Us ho farem arribar, ho mirarem, si hi ha alguna cosa. El tema de l'aerotèrmia de Pau Vila, és cert que hi ha una empresa que s'ha encarregat, crec que ja estava encarregada, no? Que està treballant en aquesta línia, i evidentment que quan tinguem el projecte el següent passarà a buscar els diners per executar-lo, perquè vostè comprendrà, en el nostre pressupost dels 9 no el teníem previst. No sé el que es va prometre i si es va agafar aquest compromís, però crec que és necessari i que, per tant, caldrà fer alguna modificació i plantejar poder trobar els diners. Si no anem tan de pressa, doncs, possiblement es podrien incloure ja o tenir previstos per l'any que ve. Si no, tindrem que, una vegada coneixem l'import, de tirar endavant això, com a mínim portar a ple una proposta de modificació per aconseguir la part econòmica per poder tirar endavant aquest projecte que no estava recollit en el pressupost. Com alguns altres, no és l'únic. Vull dir, hi ha d'altres. Sobre la subvenció també que s'ha comentat, sobre la subvenció aquesta per inversions als equipaments, s'està treballant des dels serveis per poder-les presentar. Hi ha de data fins al 12 d'agost per poder-la presentar. Són aquells 88.000 euros que ens han destinat, la Generalitat ha destinat a parets, i estem treballant per poder, evidentment, fer les inversions que calgui, i tirar mà d'aquests diners que benvinguts són.

Bé, jo és l'última que puc, que jo puc contestar, o que tinc ara dades per poder contestar. Crec que se'ns ha preguntat novament, jo pensava que el tema era prou clar, ja estava prou clar, novament, de la situació dels tres membres de govern en relació al PSC. Jo crec que sí, que en tot cas donaré lectura a una notificació que hem traslladat i entenc que el PSC l'ha de tenir, però fem una relació dels fets, perquè se n'ha parlat molt, s'han dit moltes coses que no s'acosten a la realitat, vull dir, la realitat és una, el pensament autoritari d'alguns possiblement vagi per una altra línia, però la realitat és la que és i els drets que tenen aquests regidors no s'han respectat en cap moment. Faig lectura d'aquesta notificació. En data 4 de juny d'enguany té entrada per registre general d'aquest Ajuntament instància presentada pel senyor, no diré els noms, diré X si us sembla, pel senyor X en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya, en la qual el senyor X, en la seva qualitat de secretari de l'àrea d'organització, exposa que ben finalitzat l'expedient disciplinari iniciat per la Comissió de Garanties del Partit, en què estaven inclosos els senyors tres aquí, Francesc Juzgado, Francesc de la Torre i Didac Cayuela, i havent-se produït la resolució definitiva, la qual ha estat comunicada als interessats en data 20 de maig, no estem parlant de febrer, 20 de maig de 2026, que imposa a les persones expedientades la sanció de separació definitiva del partit. Per resolució d'alcaldia de data 26 de febrer i 29 de maig d'enguany, amb els informes previs de signes secretaris, es va requerir el representant legal del Partit dels Socialistes que en relació a aquest assumpte, primer, requeria el senyor X per tal que de conformitat amb l'article 68 de la llei 39/2015 del 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques esmeni la seva petició i presenti la seva instància amb la signatura mancomunada que preveu l'acte notarial aportada. Només havia una signatura. Segon, atorgar un termini de 15 dies per tal que l'interessat pugui presentar-la, la documentació i per tal de seguir el procediment. Tercer, notificar el present acte de tràmit als interessats i donar-ne trasllat a la Secretaria Municipal els efectes oportuns. Quart, suspendre els efectes de la petició a l'espera de l'esmena de la instància. Aquest requeriment es va produir novament mitjançant resolució de 29 de maig en què es procedia novament a requerir novament i per segona vegada el senyor X per tal que de conformitat amb l'article 68 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques esmeni la seva petició i presenti la seva instància amb la signatura mancomunada que preveu l'acte notarial aportada. Segon, atorgar un nou termini de 15 dies per tal que l'interessat pugui presentar la documentació per tal de seguir el procediment. I tercer, notificar el precedent acte de tràmit als interessats i donar-ne trasllat a la Secretaria Municipal els efectes oportuns. Quart, suspendre els efectes de la petició a l'espera de l'esmena de la instància. A data d'avui no s'ha rebut la documentació esmenada amb la signatura mancomunada del primer secretari. Tot i això, es dona tràmit a la comunicació per seguretat jurídica i amb naturalesa jurídica de declaració responsable i de conformitat amb l'article 76 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Cal atorgar als interessats un termini de 10 dies hàbils per tal de formular les al·legacions que considerin en la seva defensa. Fonaments jurídics.
Els regidors que perden la seva condició d'afiliats al partit sota les sigles del grup del qual es van presentar la candidatura a les eleccions locals queden com a regidors no escrits, els quals tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de l'Estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors i regidores. En aquest sentit, es pronuncien els articles 73.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 50.6 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 30.5 del vigent reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Vista la proposta de resolució de 8 de juliol de 2026. 8 de juliol de 2026. D'acord amb l'article 21 de la llei 7/9 de 2 d'abril, reguladora de les bases, repeteix el mateix de règim i del reglament orgànic municipal. Resolució. Prendre raó de la comunicació efectuada pel senyor X en DNI X en la seva qualitat de secretari de l'àrea d'organització del Partit dels Socialistes, amb naturalesa jurídica de declaració responsable, donant compliment a la resolució de l'expedient incoat i resolt per part de la Comissió de Garanties del Partit dels Socialistes, declarar com a regidor no escrits el senyor Francesc Delgado, Francesc de la Torre i Tida Coyuela, atorgant-los amb caràcter previ un termini de 10 dies per la presentació de possibles al·legacions que estimin convenients en la seva defensa, transcorreguts els quals, si no hi ha oposició formal, esdevindrà definitiva. Tercer, notificar la present resolució a les persones interessades. Després venen recursos i al·legacions, que és tot el text legal de els drets que tenim. Els regidors actuals, els no escrits a partir del 8 de juliol, no del 23 de febrer, del 8 de juliol, hem decidit no continuar, perquè podíem continuar ara ja per la via administrativa civil. Però hem decidit que per què lluitar per mantenir-nos en un partit que realment ara ja no ens sentim representats. Per tant, aquesta és la realitat. A partir del 8 de juliol som regidors no escrits. Si no hi ha més intervencions, donaria per finalitzat aquest ple. Moltes gràcies.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock Senset. Avui amb cançons tristes, podíem dir algunes depressives, algunes de desamors, com aquesta dels Libertines, Music When the Lights Go Out.

gran reflexió melancòlica sobre la fi d'una relació i la pèrdua de l'Espurna, que una vegada ho va animar. Des de l'inici de la lletra planteja una pregunta dolorosa. És més cruel ser honest i ferir algú o mentir per protegir els seus sentiments? Music When the Lights Go Out, dels Libertines. Els Smiths és un dels grups que tenen cançons més tristes, més maques, però també més tristes de la història de la música rock. I know it's over, ho sé, ha acabat.

I know it's over, una expressió melancòlica i molt poètica de la desolació que segueix al final d'una relació amorosa. La lletra, carregada de metàfores i simbolisme, reflexa la sensació de desesperança i la dificultat de deixar anar inclús quan es desconeix que tot ha acabat. La referència inicial a la terra caient sobre el cap del narrador evoca la imatge d'un enterrament, suggerint que el fi de la relació és tan definitiu com la mort. I la cançó també aborda la lluita interna entre el desig de ser estimat i la realitat de la soledat. Una magnífica cançó, molt, molt, molt depriment, això és, també és veritat, I Know It's Over, dels Smiths, que en té unes quantes de cançons tristes, molt tristes. Una que apenas no arriba ni a dos minuts. Cançó maquíssima, com és aquesta que escoltarem ara amb la magnífica veu d'en Morrissey. Escoltem aquest tema que

Please, please, please let me get what I want. Un himne de desesperació i esperança que ha tocat el cor de molts des del seu llançament l'any 1984, la banda liderada pel carismàtic Morrissey i el guitarrista Johnny Marr, que és coneguda pel seu estil post-punk i lletres com aquesta, és un lament que reflexa un profund desig de canvi de felicitat. El protagonista ha experimentat una sèrie de desventures amoroses que l'han portat a un estat de desesperació. La repetició del please subratlla la intensitat de la seva súplica, mentre que la frase let me get what I want this time revela una història de decepcions passades. La cançó suggereix que el personatge ha estat privat dels seus somnis i aspiracions durant molt de temps, el que ha tingut un efecte corrosiu en el seu esperit. Cançó molt maca, ho hem de dir. Això sí, també molt, molt trista. Una altra cançó molt melancòlica, The Maisie Star, del 1993, Fate Into You, un clàssic del Dream Pop amb la veu etèria de Hope Sandoval, que crea una atmosfera d'insomni que envolveix la lletra introspectiva. Sembla un desig profund de connexió i comprensió amb una altra persona, però al mateix temps revela una sensació de distància i desconnexió.

i tot i el to trist, molt trist de la cançó, és molt més positiva que no, per exemple, les cançons dels Smiths. I For No Reason és una oda a l'amor i a la redempció personal a través de la connexió amb una altra persona, des de l'inici, amb el seu repetitiu i quasi hipnòtic pa, pa, pa, i la cançó estableix un to meditatiu i reflexiu. La lletra revela un viatge emocional en el que el narrador troba un motiu per seguir vivint i cantant, i aquest motiu és el seu ésser estimat. Magnífica cançó, I For No Reason, del Disloaded, de la Velvet Underground. Grup, sens dubte, mític, la Velvet Underground, que també tenia temes mítics, i també amb certa tristesa, com Sweet Jane.

Una cançó que estableix una mica dualitat entre l'estabilitat i la rebeldia. Aquesta Sweet Jane, escrita per Lou Reed, de la Velvet Underground, una oda a la vida quotidiana i a les petites alegries, però també tristeses que la composen. Un altre clàssic trist, Without You, Harry Nilsson.

Without You, Harry Nilsson. Una balada melancòlica que aborda el profund dolor i la desesperació que se sent després de la pèrdua d'un ésser estimat.

també una cançó trista, melancòlica, és un clàssic dels Rolling Stones, Wild Horses. Clàssic del 71, la lletra carregada d'emotivitat, sembla parlar d'un amor fort i resistent, capaç de superar qualsevol obstacle. És com la frase, Wild Horses couldn't drag me away. Els cavalls salvatges no podrien arrossegar-me lluny, es converteix en un poderós símbol de la determinació i la lleialtat del narrador cap a la persona estimada, a pesar de les dificultats i el dolor que poden sorgir en la relació.

una obra mestra al folk que composa, que combinava poesia lírica amb una melodia melancòlica per transmetre un missatge d'acomiad i canvi. La lletra convidava l'oient a deixar enrere el passat i avançar cap a lo desconegut, suggerint que el que una vegada va ser ja no pot ser sostingut.

anem ara a un tema de 1986. També amb molt optimisme. Don't Dream It's Over, Crowded House, amb la magnífica veu de Neil Finn.

També havíem d'homenatjar la gran Bonnie Tyler, que ens va deixar ara fa poc. Total Eclipse of the Heart, cançó trista, melancòlica també, sobre la pèrdua d'un amor.

cançó trista és Nothing in My Way, de Keane, una banda britànica coneguda pel seu estil de rock alternatiu, on la lletra reflexa la lluita interna d'una persona que, a pesar de sentir dolor i desesperació, s'esforça per mantenir una façana de normalitat i felicitat davant els demés. Nothing in My Way.

un altre clàssic per acabar, d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Que disfruteu de la música rock, avui cançons tristes, aquí a Rock Sencer.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock 107. Estem escoltant Ziggy Stardust, de David Bowie, en aquest cas actuant a Glastonbury l'any 2000. Un disc que fa 50 anys és The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, del gran David Bowie. I és que va vendre al món aquest disc com un àlbum conceptual, un extraterrestre bisexual de cabell taronja que es converteix en una estrella de rock i acaba suïcidant-se. Tot i això, les cançons són una mica d'aquí, una mica d'allà, moltes sense connexió, però gràcies al personatge que va inventar, Ziggy Stardust, va aconseguir vendre el tema de la conceptualitat. De fet, Stardust va anunciar la seva mort en un concert el juliol de 1973 a Londres. No ho sabien ni els músics, que es van quedar sense feina. Hem de dir que David Bowie té molt bons àlbums i aquest és un dels millors, The Rise and Fall of Ziggy Stardust.

I el disc, aquest disc de David Bowie, de que fa ja 50 anys, començava amb un tema molt potent, Five Years.

mític disc de David Bowie, el que estem escoltant i recordant avui. Segurament David Bowie, com dèiem, té discos molt bons, però aquest és la culminació del glam rock, aquell moviment en essència rock, però inundat de teatralitat i androgínia sexual. Bowie va proposar cançons accessibles i a la vegada sofisticades i bastant barroques. En elles hi havia temes com Soul Love. The Rise and Fall of Ziggy Stardust, avui, David Bowie.

Estem escoltant en directe un dels temes inclosos en aquest disc, no aquesta versió, sinó la, en aquest cas d'estudi, però estem escoltant Live at BBC, aquesta cançó Starman, de David Bowie.

Disc es va publicar l'any 1972. Va ser el disc que l'artista va aconseguir arribar a les grans audiències. Està considerat un dels millors àlbums de la seva carrera i el més representatiu del glam rock, com dèiem. També ha estat inclòs en la majoria de les llistes de millors discos de la història del rock. L'àlbum narra la història de Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual d'imatge andrògina que es converteix en estrella de rock, amb el qual Bowie va voler combinar la ciència-ficció i el teatre japonès kabuki. Aquest personatge va ser el primer alter ego que va adoptar Bowie en la seva carrera, el que posteriorment seguirien altres com Mala d'Insane o el Duque Blanco. El disc va començar amb Ziggy revelant als habitants de la Terra que només queden 5 anys perquè el planeta desaparegui. Després, el que decideixi convertir-se en un messia rock per salvar-lo de la destrucció. Finalment, acaba per abandonar els seus objectius i sent víctima del seu propi èxit. El propòsit de Bowie, el concepte del personatge, va ser adaptar el concepte dels musicals de Broadway al rock, creant una estrella prefabricada que unís elements dels dos gèneres. Per dotar d'una major teatralitat a la seva posada en escena, va utilitzar les tècniques que va aprendre durant la seva etapa com a actor en la companyia teatral del performer Imim Lindsay Kemp, qui també va ser responsable de la coreografia de Ziggy i el grup durant els seus concerts. Anem amb el tercer tema d'aquest disc, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Moonage Dream, Daydream, tema també de David Bowie.

Per crear el personatge, Bowie es va inspirar en l'excèntric cantant britànic de rock and roll Vince Taylor, a qui va conèixer personalment a mitjans dels anys 60. L'estil de Taylor estava fortament influït per Elvis Presley i el 1959 va aconseguir un notable èxit amb el single Brand New Cadillac, que anys més tard va sonaria en The Clash en el seu àlbum London Calling. En els seus concerts, Taylor sortia a escena enfundat en cuir negre, maquillat i movent-se espasmòdicament. En l'època en la qual va conèixer Bowie, deteriorat per la seva addicció a les drogues i l'alcohol, creia conèixer els llocs exactes del món en què suposadament aterrarien els omnis i proclamava en els seus concerts que era la reencarnació de Jesucrist, ni més ni menys. Sobre el motiu pel que Bowie va escollir el nom de Ziggy pel seu personatge hi ha diverses teories. El propi artista va afirmar en el seu moment que el nom estava inspirat en una sastreria de Londres anomenada d'aquesta manera, Ziggy, tot i que més tard declararia a Rolling Stones que ho va triar pel seu únic nom de pila que començava amb la lletra Z. Altres fonts han assenyalat la similitud del nom i els d'Iggy Pop i la model Twiggy, els dos amics seus, i per qui també ha sentit una admiració declarada. També s'ha apuntat com a origen del nom la seva amistat amb Mark Bolan, de T-Rex, durant els últims anys 60, qui havia planejat adoptar el nom de Zing Alloy davant un hipotètic fracàs de T-Rex. En aquest cas, Ziggy seria una combinació entre la Z de Zing i de Iggy, de Iggy Pop, també molt amic de David Bowie. Escoltem més temes d'aquest, el cinquè, en aquest cas, de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, de David Bowie. It Ain't Easy, David Bowie.

0: We've had a fantastic time. Two or three more for you to say goodnight with.
1: Deixem de banda un moment a l'àlbum, sense oblidar les cançons d'aquest disc, que, això sí, versionades en directe 5 years.

Sembla que el nom de Stardust està més clar, ja que Bowie ha comentat en diverses ocasions que ho va prendre en honor de Norman Carl Edmond, un cantant country que als seus concerts es presentava com The Legendary Stardust Cowboy. Per crear l'andrògina imatge de Ziggy Stardust, Bowie es va inspirar en el maquillatge i la posada en escena del Kabuki, comptant per això amb el dissenyador de moda Kansai Yamamoto, que va ser l'encarregat de crear tota la roba que lluiria Ziggy en els seus concerts. Boys, electric eyes and TVs. També el característic pentinat del personatge ho va inspirar Yamamoto, ja que Bowie va decidir tallar-se el cabell d'aquesta forma després d'unes fotografies de la revista Harper's Bazaar en les que el dissenyador japonès va utilitzar perruques que imitaven la melena dels lleons a l'estil kabuki pels seus models. A més d'altres grups de glam rock anteriors que lluïen una imatge ambigua com T-Rex o New York Dolls, altres influències de l'estètica de Ziggy Stardust van ser pel llavors recent pel·lícula La Naranja Mecànica i la imatge de les drag queens que freqüentaven la factoria d'Andy Warhol, cercle en el que Lou Reed va introduir Bowie poc abans de la gestació de l'àlbum.

Anem a la cara B del disc i anem amb un altre tema dels bons de l'àlbum de David Bowie, que fa ja 50 anys, Lady Stardust.

Les fotografies que il·lustren l'àlbum van ser preses al gener de 1972 pel fotògraf Brian Ward durant una nit plujosa al carrer Hedon de Londres, on el fotògraf tenia el seu estudi. En total, es van prendre 17 fotografies en blanc i negre, de les que es van elegir dos com a portada i contraportada, respectivament, després de ser colorejades a mà. La portada del disc mostra David Bowie i Gastardos vestit amb un mono blau juntament al portal, junt amb el portal del número 23 d'aquest carrer. En la seva mà dreta porta una guitarra elèctrica mentre recolza el seu peu esquerre sobre un cub de basura, de deixalles. Un altre detall de característics de la portada són la farola del gas, que dota la imatge d'una llum tènua i borrosa, i un cartell sobre el cap de Bowie amb la llegenda que Key West en l'any 1980 seria robat per un seguidor de l'artista i que pertanyia a un establiment de paleteria encara actiu en l'actualitat. La contraportada mostra Bowie dins una cabina telefònica també situada al carrer Hedon, juntament al llistat de cançons i una recomanació concloent respecte al disc. To be played at maximum volume. El llibret interior conté altres quatre fotografies més en blanc i negre de Bowie, Ronson, Bud Mansey i Boulder, preses a l'estudi de Brian Ward després de la sessió fotogràfica exterior i que imiten intencionadament l'estètica de la naranja mecànica. Grandiosa aquest tema que, i aquest disc que avui hem repassat aquí a Rock 107, el programa de rock, fa 50 anys ja d'aquest disc, i també escoltarem una versió en directe de Ziggy Stardust per la BBC. Fins aquí el programa, disfruteu de la música rock. Adeu!

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock 107. Avui amb una llegendària banda rock espanyol com és Héroes del Silencio. I concretament destacarem dos discos. Escoltarem diversos temes de dos discos d'Héroes del Silencio, dels seus inicis, Senderos de Traición, on hi havia els seus clàssics Maldito Duende, Entre Dos Tierras, o també El Mar No Cesa. Avui, Héroes del Silencio.

Thank you.

says, fix righteous. Sister Cena says, funky. How bizarre.

around.